Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

Si algú se sent feble, el tornarem a alçar. Junts hem començat i junts ho hem d'acabar. Batalles perdudes, camins oblidats. Reneix l'esperança en un nou combat.

Escoltes Music Calaix.

2, 3, come on, girl.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: La bona música amb Music Calaix.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs convidarem també a Carla Ramos, companya dels serveis informatius, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat que tenim aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès. Després, avui tindrem com a convidats representants de la companyia de teatre amateur, la companyia jove de teatre amateur Efecte Papallona, efecte que precisament aquest divendres estrenen, jo crec que és la seva tercera obra, es titula 7 dies, i ens venen a presentar una miqueta doncs això, doncs la companyia i també aquesta nova proposta teatral. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva avui des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, que són els companys que realitzen aquest espai per a la xarxa, de la qual en forma part Ràdio Mollet. Doncs ens parlaran de la Colla de Diables de Móra d'Ebre. També tindrem el Tast, avui compartirem temps de ràdio amb l'assessora d'imatge, Clàudia Martín, i a la recta final del programa tindrem l'Espai del Col·leccionisme. Conversarem, com és habitual, amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que avui ens parlarà del Museu del Llapis. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Estàvem comentant amb la Carla, la redacció, la quantitat d'artistes convidats que enguany la Irmandad de Nosa Galiza tindrà motiu de la Festa de les Nacionalitats, que celebra just aquest cap de setmana. És una de les, jo crec, dels cartells més importants dels darrers anys de l'Irmandad.
1: Doncs sí, la veritat.
0: I és el tema que ens portes, no?, per comentar.
1: Doncs sí, ho comentaven, i és que porten un cartell molt extens. De fet, comentem doncs, que l'Irmandad de Nosa Galiza de Mollet celebra aquest cap de setmana el que és la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que any rere any reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i també les cultures presents aquí a la ciutat. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazo, secretària de la Irmandad a Nosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte per la tarda actuaran grups provinents d'Amèrica Llatina.
2: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs, la riquesa que hi ha, doncs, que hi havia a l'estat espanyol doncs, de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs, a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs, els grups que venen doncs, d'Amèrica Llatina.
1: D'aquesta manera, doncs, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Veneçuela i també Hondures. Abans de les actuacions tindrà lloc el tradicional dinar. Comentem també una mica doncs, la programació d'aquesta 45a edició de la festa, i és que és una festa que enguany tindrà lloc a Can Borrell i que començarà aquest divendres a 7:45, amb una nit marcada per la música tradicional i la festa popular. El programa inclou l'actuació del grup de gaites de la Irmandad, el grup de folk Rabatxol i una gran verbena amb el duet Marbú i Mirla. La jornada continua dissabte, que començarà al matí amb els actes institucionals del Dia de les Lletres Gallegues. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la Riba, es farà la tradicional hissada de bandera, que estarà acompanyada per l'actuació del grup Ariños de Nosa Galiza, de Santa Coloma de Gramenet i també la banda de gaites de la Irmandad. El diumenge continua la festa a les 12 del matí, l'Irmandad Galega de Rubí, i a 1:15 doncs, hi ha una proposta infantil. Posteriorment, a les 6 de la tarda, el grup de gaites de l'Irmandad estarà acompanyat de Cova de Serpe de Barcelona i també del Centre Aragonès d'aquí de la ciutat. I ja a les 9 de la nit tindrà lloc l'acte de fi de festa. Per tant, com veiem, doncs, 3 dies molt intensos que posen al centre un any més aquesta diversitat cultural i que reivindica també doncs, tota la riquesa que conflueix aquí a la nostra ciutat.
0: Ho deia més, el 45è aniversari es nota per un cartell tan extens. A més, tot això, doncs, penseu que també al parc de Can Borrell hi haurà parades, crec que allò de productes gastronòmics de Galícia, vull dir que aquest cap de setmana vinent la festa es trasllada a Can Borrell Planellador, que recordem que a Planellador també estaran celebrant la festa del barri. Molt bé, més
1: doncs
0: coses,
1: sí.
0: No? Parlant
1: sí.
0: d'aquest
1: no
0: barri...
1: No marxem de Can Borrell, de fet, no marxem d'aquí del barri. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell, una actuació que s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i que té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat, seguint tots els protocols de seguretat establerts. Aquesta actuació forma part de les tasques habituals de manteniment de l'arbre de torbrà que realitzen de forma periòdica. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. Amb aquesta intervenció es vol preservar la salut dels plàtans d'ombra de Can Borrell i assegurar que continuïn oferint ombra i benestar ambiental a aquest entorn del municipi. Així que, doncs, tota normalitat per poder passejar per aquest parc i també, doncs, que no afectarà a la festa de l'Irmandad, que també és important.
0: Queda dit, de fet, més enllà de per xarxes socials que ha fet aquesta comunicació l'Ajuntament, també hem vist allò cartells a les comunitats de veïns informant parlant d'aquesta actuació que es fan a l'Arbrat. Molt bé, Carla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Ho deixem aquí, que vagi bé.
0: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, ens espera avui ja una jornada molt més tranquil·la que no pas el dilluns i encara amb algun ruixadet de tarda, però francament localitzat. Els tindrem sobretot aquests remets al nord d'Osona, també al sud del Ripollès i de la Garrotxa, cap a les muntanyes de les Guilleries, per tant l'interior de la selva, bàsicament, i a la resta del país una situació molt més tranquil·la, amb núvols una mica més abundants al llarg d'aquest matí, però inactius a la seva majoria. I la temperatura tira cap amunt, ja el matí està sent menys fred que els últims dies, i la tarda acabarà sent força càlida ja, a gran part de Catalunya. Estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que ens volíem fer ressò d'una nova proposta teatral, dient nova perquè s'estrena aquest divendres i perquè és la tercera proposta que ens porta a Mollet del Vallès a la companyia jove de teatre amateur Efecte Papallona. Tenim en representació d'aquesta companyia l'Aina Parra. Benvinguda, Aina.
1: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I la Noa Martínez. Molt bon dia, Noa.
2: Molt bon dia.
0: I amb elles doncs ja estaven conversant, els estava dient gairebé que us estic fent l'entrevista abans de començar, però és que tenim ganes de conèixer precisament la companyia i després la proposta que posaran en escena aquest divendres, anem a assenyalar-ho, aquest divendres a 6:45 de la tarda al Mercat Vell. Es titula 7 dies i en parlarem d'aquesta obra, però primer volem conèixer Efecte Papallona. Qui sou? Diem que és la tercera, és a dir, que hi ha persones segurament de Mollet que diuen, clar que sabem qui són, no?
2: Sí, sí, tant de bo.
0: Noa, explica'ns allò, sou una companyia de teatre amateur que m'estaves explicant ara, no?, que havíeu fet els estudis junts, que havíeu fet allò teatre...
2: Sí, sí, sí. Vam cursar batxillerat tots junts i érem un grup d'extraescolar de teatre a l'escola. Vam fer 2 mostres al batxillerat, una primer i una segon, i quan vam sortir es va quedar una mica estancat. I més endavant, una companya que en aquesta no actua, però ha actuat en anteriors mostres, i jo vam anar a veure una obra de teatre i vam sortir amb moltes ganes i vam contactar amb la resta de companys que formaven part del grup, vam quedar per sopar i vam posar sobre la taula la possibilitat de portar l'obra que havíem estat treballant l'any anterior a algun espai de Mollet, i a partir d'aquí vam començar a buscar un lloc on assajar, un contacte... I bé, fins a dia d'avui.
0: Quants integrants sou a Efecte Papallona?
3: Som 8.
0: 8?
3: Crec. I som precisament 4 nois i 4 noies.
2: Sí, ara mateix sí. És veritat que hi ha altres companys que han sortit en darreres mostres i actualment no estan actuant, però evidentment també formen part del projecte.
0: Comenta la Noa, bé, ens vam aplegar en un sopar i vam dir, escolta, anem a tirar-ho endavant, i on us adreceu? A l'Ajuntament, a Joventut, no? Perquè, clar, necessitava un local per assajar...
2: Sí, sí, sí, totalment. El local per assajar el vam trobar de manera més, o sigui, més pel nostre compte, i estem assajant a la Tremolla, aquí a Mollet. I després ens vam adreçar primer a l'Ajuntament perquè no coneixíem les iniciatives juvenils de joventut i ells mateixos ens van facilitar el contacte del Joan de joventut, justament, i a partir d'aquí doncs ja vam establir com aquesta connexió i bueno, fins a dia d'avui també que seguim amb iniciatives juvenils.
0: I la darrera obra que havíeu fet, no, a l'institut... Era aquesta de Perfectamente Desconocidos?
2: Sí, sí, sí, sí, exactament. Però, evidentment, a més petita escala, vam com intentar perfeccionar-la per poder-la presentar aquí a Mollet.
0: Una curiositat, Efecte Papallona, títol de la companyia, per què es diu així, la companyia?
2: Bé, estàvem pensant nom i se'ns va acudir Efecte Papallona. Al final, el fenomen, no?, de sí, que una cosa molt petita pot acabar generant alguna cosa més gran, i ens va semblar com un nom bastant adient, tenint en compte que estàvem com començant.
0: Bé, de fet, la idea que tenen és consolidar-se com a companyia, de manera que anem a comentar, elles i ells s'han fet Perfectamente Desconocidos, Tocados por el Caos, i aquest divendres, 7 dies, que jo els hi comentava, primera obra en català.
3: Sí, de fet, és el que comentàvem abans, que és el primer cop que Efecte Papallona té el guió oficial de l'autor de l'obra. Per això no ha sigut com cap...
2: Adaptació.
3: Adaptació, exacte, i ha sigut tenim el real guió per poder fer l'obra, la qual és un plaer absolutament. I l'única condició que ens va demanar l'autor va ser que la podíem fer i que ell volia venir a veure'ns. I ja està.
0: L'autor és el Josep Canet i Figueres,
2: sí? Sí, sí, correcte.
0: I com va caure a les vostres mans aquest guió, aquesta obra?
2: Doncs un company i jo vam anar a veure una obra, perquè de tant en tant, doncs, per pobles d'aquí al voltant anem a veure alguna obra, i justament vam anar a veure 7 dies, i en quan la vam veure vam dir, ostres, és que encaixa perfectament amb el nostre grup, una mica amb la idea de teatre que portem a l'escenari, i va ser veure-la i això, vam demanar com havien aconseguit el guió, si el tenien ells, i ens van facilitar el contacte de l'autor. I llavors vam escriure i, com bé deia la meva companya Aina, és el que ens va dir, que l'escrivíssim per dir-li quin dia estrenàvem i ja està.
0: És que, de fet, suposo que us sentiu molt identificats, no?, amb els personatges, perquè són uns joves universitaris, com ara vosaltres, no?
3: Sí, sí, sí. O sigui, l'obra en si és còmica. Sempre Afecte Papallona crec que ha sigut molt adient a fer obres còmiques, més pel públic, més pel jovent, bueno, per tot tipus de públic, realment. I 7 dies... Jo crec que és precisament aquest dia és una representació del jovent d'avui a dia, perquè tenim uns personatges que fàcilment tothom es pot sentir identificat una mica o que es pot veure reflexat en la gent.
2: Sí, a més sempre havíem fet de persones adultes a les obres perquè les últimes mostres... I llavors també ens va fer gràcia el fet de dir, bueno, haurem de representar gent de la nostra edat, gent que potser... No hem trobat, però sí que podem identificar, com diu l'Aina, amb persones que hem conegut o inclús amb nosaltres mateixes. I la veritat és que ens va fer bastanta gràcia quan la vam llegir i esperem que agradi al públic.
0: L'Aina deia, fins ara tot el que hem fet, no?, són comèdies. Diuen que fer riure és més complicat que fer allò plorar. No sé si en el vostre cas també penseu que és així o no.
2: Sí, sí, nosaltres vam decidir fer comèdia perquè la idea del teatre que fem és un teatre per acostar-lo al públic i per atraure persones que potser de normal no estan tan acostumades en el teatre o no els agrada tant com, per exemple, alguns dels integrants del nostre grup. Llavors, pensem que la comèdia és un gènere que pot atreure molt el públic o que el pot enganxar, sí que és veritat que... Clar, quan estàs actuant i el públic riu, doncs és un subidón.
3: És adrenalina pura.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: M'imagino que porteu assajant dies, mesos, no?
2: Sí, sí, sí, totalment.
3: Des del setembre, novembre, sí. Gairebé, i ha sigut un no parar. Ha sigut un no parar de llegir, rellegir, començar a preparar. És veritat que sempre... tens com aquesta sensació i la por que vas una mica contra temps.
2: Sí.
3: Però és preparació durant mesos.
0: Sí. I tot el que és el muntatge, l'atrezzo, allò, anar a l'escenari, tot això, clar, us encarregueu també vosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, justament el que t'anava a dir, que a més, al ser una companyia jove, ens ho autogestionem tot nosaltres, perquè no tenim fons com per contractar persones que... O sigui, som nosaltres i persones que volen col·laborar amb nosaltres. I, clar, tot el que és muntatge de so, escenografia, vestuari... publicitat, tot ho fem nosaltres repartint-nos la feina una mica i col·laborant entre totes perquè surti el millor possible.
0: Aprofitem per dir que l'entrada és gratuïta, però que evidentment hi ha aquesta taquilla inversa que si us agrada, no?, allò que heu vist, vos seria agrair aquesta feina, aquest treball que ha desenvolupat els integrants d'Efecte Papallona.
2: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres normalment sempre fem entrada gratuïta, a part de perquè és una iniciativa juvenil, perquè ens agrada que hi pugui accedir tothom, però aquest any sí que és veritat que hem plantejat el tema de la taquilla inversa, més que res per cobrir també despeses de la companyia.
3: Sí, perquè heu de fer construccions de portes. Sí, són aquestes despeses que al final són inevitables i pensàvem que era una bona idea.
0: Poca broma, perquè jo he vist que Joventut en la darrera obra va posar que prop de 200 persones o més de 200 persones es van aplegar al Mercat Vell. És a dir, que esperem que... Jo crec que la capacitat màxima és 280, 250.
2: Sí, més o menys.
0: A veure si aquest divendres ho aconseguiu, no?
2: Seria, vamos, un somni fet realitat. Total, sí. Total. Sí, sí.
0: S'adreça sobretot a públic adolescent, l'obra? Jove, adolescent, jove...
2: A veure, jo crec que sí que és cert que les bromes i l'argument gira una mica envoltant, al voltant del que parlàvem, de gent universitària. Però jo crec que és una obra que pot agradar en general, al públic en general, la veritat.
3: Tothom.
0: Que comparteixen pis, eh? Allò, joves universitaris que comparteixen pis.
2: Sí.
0: També, igual als pares també els hi estaria bé de veure l'obra, no?
2: Sí, sí.
0: Per veure com es desenvolupen els seus fills i filles.
2: Sí. Exacte, exacte. Sí, la veritat és que gira al voltant d'això, del que passa en un pis d'estudiants, i la comèdia es desenvolupa, doncs, a partir d'això, de l'argument principal. I
0: sí, sí. Abans del Mercat Vell, feu un assaig, jo no sé si amb persones també que conegudes vostres, perquè digui, escolta'm, no sé si teniu una persona o hi ha algú de la companyia que s'encarrega més de la direcció, de dir, escolta'm, tu posa més èmfasi, no?
3: Realment no. O sigui, al final no hi ha com rols establerts, perquè la idea a l'hora de fer els assajos és que mentre no surtis estiguis com mirant. Llavors és com una mica, estem tots pendents de tot, i si tens una idea, o sigui, hem estat molts cops i moltes hores i parlant de, vale, doncs jo crec que això ho faria així, vale, doncs potser això ho podem canviar i fer-ho d'aquesta manera. Que al final jo crec que és una mica també lo maco, el fet de tenir com la confiança i tots som iguals.
2: I l'assertivitat, no?, de dir, ostres, doncs això potser ho podries plantejar d'aquesta manera, jo crec que s'entendria millor. Ah, doncs jo no estic del tot d'acord. Es basa una mica en aquest diàleg constant. Sí que és veritat que ara, conforme avancem i anem cap al dia de l'obra, doncs venen, intervenen a l'assaig, doncs, per exemple, els nostres tècnics de so, que són dues persones que col·laboren amb nosaltres, i ell i ella també ens poden dir, ostres, doncs això no s'acaba d'entendre, ostres, aquesta broma és boníssima, aquesta broma està molt bé, doneu-li més pes. Llavors, això també ens serveix, evidentment.
0: Dèiem que Efecte Papallona es vol consolidar com a companyia de teatre, fins i tot allò per poder sortir de la població de Mollet del Vallès. No sé si algun dels integrants també s'està formant a l'Institut del Teatre o en alguna escola d'aquestes de, no?, de teatre, de dansa.
2: Bé, de moment, la veritat és que totes som universitàries, bueno, menys algun integrant, però en general estudiem o treballem o amb dues, però cap està formada en temes teatre. Sí que és veritat que jo personalment m'agrada molt i és una cosa que no descarto estudiar en un futur, però la veritat és que la majoria de coses sorgeixen una mica del nostre criteri, de l'amor que sentim per les arts escèniques. I
0: sí, no sé si també us donen un cop de mà a la Tramolla, no? Allò, el Ferran Jiménez, a l'hora de, que és el director de la Tramolla, no sé si us orienta una miqueta. O us deixa l'espai i vosaltres...
2: Sí, més aviat això. Sí, estem molt agraïdes perquè l'espai ens l'estan cedint i tenim espai per actuar allà, per assajar. Però teatralment estem bastant autogestionades, la veritat.
3: Sí.
0: De fet, la Noa ha dit allò que, no sé si l'Aina també, de tant en tant, més enllà de ser actrius amateur, també són públic. Us agrada anar al teatre?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. És que al final jo crec que és molt per amor a l'arte. I precisament jo crec que tenim com un passat on, a part de fer teatre, hem vist molt teatre, ens agrada molt el teatre, i per tant hi ha com aquesta dualitat de voler estar dins de l'escenari, però també gaudir molt d'estar de públic, de fer de públic, de veure i viure-ho, també.
0: La veritat és que és veritat que hi ha moltes escoles, no?, que porten els infants a veure teatre, i que això és una manera molt important, allò d'iniciar, no?, aquesta estimació envers un art interpretatiu que sempre s'ha de posar en valor, perquè en aquell moment aquelles persones estan única i exclusivament actuant per tu, i això és molt important.
2: I també l'únic i l'autèntic que és, perquè al final cada mostra és diferent de l'anterior, tot i que sigui el mateix guió, els mateixos actors i actrius. També és una mica la màgia del teatre, no?, que el que està passant d'alguna manera mai serà igual al que pugui passar després o el que hagi passat abans.
0: Quina durada té, 7 dies? Ho dic allò per aquelles persones que diguin, ui, més o menys aproximadament 1 hora 30, una cosa d'així.
3: Encara no ho sabem exactament, però creiem que aproximadament rondaria cap a 1:15. Hora
2: sí.
3: i 20,
2: sí, sí.
3: més o menys.
0: Molt bé. S'ha dit que ens quedarem amb ganes de quedar-nos més asseguts allò a la cadira, no dient, ei, per què no dura, per què no dura més, no?
2: Tant de bo, tant de bo.
3: Sí, sí,
0: escolteu una cosa, estem acabant el temps. Micròfons perquè convideu allò a la ciutadania de Mollet, que no s'ho perdin, aquest 7 dies.
2: Bé, doncs, jo convido a tothom a venir. Jo crec que serà una estona molt divertida, que podrem gaudir totes, perquè nosaltres estarem gaudint segur i... Jo crec que el públic també gaudirà
3: sí.
2: i nosaltres encantadíssimes de rebre el públic de Mollet un any més.
3: Sí.
0: És per arribada, eh? Allò que no s'ha de reservar entrada o sí? O a través
2: no.
0: de xarxes socials la gent es pot dir i que... I sou a xarxes socials.
3: Sí.
0: I llavors, no sé si us poden dir, escolta, en reserva amb ajutant... No,
3: no en principi és per ordre d'arribada.
0: Per ordre d'arribada, sí. doncs, i una vegada s'ompli l'aforament, ja sabeu que és limitat, així que no us adormiu, comença l'obra a 6:45, però sigueu puntuals una miqueta abans per garantir-vos allò al seient i després a disfrutar dels 7 dies. Mm? A més, jo no sé si us posa pressió això de saber que també estarà l'autor de l'obra entre el públic. No?
2: Sí, sí, sí, clar.
3: Una mica, sí. Al final és la seva obra.
2: Clar, és transmetre una mica també el que aquesta persona volia transmetre quan la va escriure.
3: Sí.
0: Bueno, doncs segur que... també s'ho passa genial, segur que sí. Noa i Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem allò, doncs, veure com va evolucionant a Efecte Papallona. Us esperem en una altra ocasió, també, en aquests micròfons, perquè ens digueu, escolta'm, allò era d'iniciativa juvenil, però ara ja som companyia.
2: Sí, sí, tant
0: si voleu allò amateur, joves, tot el que vulgueu, però comencem allò a fer bolos per la comarca o més enllà de la comarca, qui sap, no? Així que moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A tu, sí, per
0: i que sigui tot un èxit. Adéu-siau.
2: Gràcies, sí, gràcies. Adeu. Moltes gràcies.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. I ara tot seguit compartim amb tots vosaltres aquest espai que ens ofereixen des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Cultura Viva, i que avui ens permeten conèixer la Colla de Diables de Móra d'Ebre.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva en marxa cap a Móra d'Ebre a conèixer el grup de diables de Móra d'Ebre, i ho fem amb el seu cap de colla. Ell és el Jordi. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
4: Molt bé. Molt bones i moltes gràcies, doncs, per invitar-nos a aquest programa, i encantat de ser aquí.
3: Doncs nosaltres estem encantats de tenir-te a l'altre costat perquè ens informi sobre la vostra colla de diables de Móra d'Ebre. Explica'ns els vostres orígens, el nom, la bestiola, com és.
4: Bé, nosaltres, la colla arrenca l'any 1992, tot i que molt abans ja sent correfoc, però tot era molt diferent. Però tenim documentat que les primeres cercaviles eren l'any 1920 a Móra d'Ebre. Llavors, durant anys s'han fet cercaviles, etcètera, etcètera. Va haver una temporada que eren els quintos qui sortien a fer, doncs, aquests correfocs, i finalment, doncs, es constitueix l'entitat l'any 1992 amb la bèstia de foc, que és el nostre drac Xeron, que avui en dia, doncs, després de 33 anys, encara està actiu i en plenes facultats per sortir, cremar i disfrutar amb tots, grans, adults, nens, petits.
3: Com és aquest drac?
4: Bé, és un drac que fa uns 40 quilos de pes, té 8 punts de foc, crec que sobre uns 40 quilos, i, bueno, és una bèstia que es porta com un gegant, la persona va dintre, per tant, necessita acompanyants també per poder entrar i sortir. Sempre necessites uns ajudants, si no sol és molt difícil, és diferent a altres bèsties també. Cal recordar que té 33 anys, ara pues, s'ha modernitzat moltíssim tot, no? Però bueno, ens l'estimem moltíssim. D'aquí, del Drac Xeron, doncs, en una representació de Sant Jordi va sortir un ou, no sabem com va ser, i a partir d'aquí va sortir l'espia Dimonis, fruit d'aquest ou, que és l'altra bèstia que tenim.
3: Espiadinomonis.
4: Sí.
3: I com comentes que... Com és?
4: Bueno, és una bèstia totalment diferent.
3: Sí.
4: En aquest cas té 3 punts de llum.
3: Sí.
4: Es porta entre dues persones. És molt més àgil. Pesa 10 quilos. Potencial molt... És una libèl·lula, per dir-ho d'una forma, no?, que va agafar nom d'una partida del poble, que és Salvaterra. I bé, entre aquestes dues figures d'imatgeria festiva que tenim, més els diables, doncs donem fruit amb aquests correfocs i espectacles que anem fent iterant arreu dels països catalans i d'Aragó també, allà on mos criden també fent cap.
3: Quants membres sou ara mateix? Com és el vostre vestuari? Quin color predomina o porteu?
4: Mm-hmm. Nosaltres ara som 70 membres, 71 per ser exactes. Els tratges, els moderns, és el vermell i el negre. Tenim la típica massa normal i corrent i la massa de lluïment, que és la nostra forca, a part dels 7 trots que porten tant Diablesa com Lucifer. També val a dir la colla infantil, que la vam recuperar malgrat el Covid, que estàvem ja recuperant-la, l'han pogut tornar a recuperar. Tenim uns quants infants també ja participant de la entitat infantil. I la veritat, pues, que bueno, seguim apretant amb la base, creiem que hi ha relleu i que estem fent les coses bé, estem participant de moltíssims actes, i ara pues, properament amb aquestes festes majors d'Hospitalet, que també participarem del Correfoc un any més, com a colla germanada, si no recordo malament, del 2016, que es va signar l'agermanament entre les dues colles, per tant és una fita que no podem eludir, i bueno, hi ha ganes.
3: Ha canviat molt des de que vas començar fins ara el món de la pirotècnia i el món en si del grup de Diables?
4: Sí, ha canviat, jo crec que ha canviat. Per una banda s'han modernitzat moltíssim, sobretot en vestimentes. Per altra, la documentació, doncs, també val a dir que és una mica feixuga. Cal estar molt al dia, et van canviant cada 2x3. A més, ara amb aquests nous plans d'anar-te enfocat i altres, doncs, que tens que estar tot el dia mirant el mòbil, si podràs fer els espectacles, si no els podràs fer. Bueno, és ficar-se també al dia de tot i procurar que tot surti bé. Però la veritat és que hi ha un canvi abismal. Jo retorno als Diables aquí a Mora farà uns 15 anys, i en 15 anys hi ha hagut un canvi en tot, en documentació, en papers. Abans tot era molt més àgil i ara, doncs, com deia d'un inici, és molt més feixuc.
3: Què t'aporta formar part de la colla Diables?
4: Bueno, la veritat és que la primera, defensar la cultura popular, i la segona, doncs, el cercle d'amistats que acaba generant, no? Jo ara mateix estic parlant com si estigués a casa. Em sento part de la colla de Diables d'Hospitalet de l'Infant, també. Per tant, doncs no només és la entitat, sinó les cercaviles de foc, sinó a més darrere d'aquestes cercaviles queda una amistat, no?, que predula, i per tant, bueno, quedes amb les persones, i bueno, és un dia a dia diferent. Segurament que en moltes sobretaules sempre acaba sortint els Diables, etc., però bueno, que és un cercle d'amistat

0: que darrere de totes aquestes activitats hi ha molta gent, no?, que està treballant, i veure que la gent disfruta i que t'aplaudeix, doncs al final és un signe de satisfacció interiorment, no?, i que l'exterioritzes, evidentment.
1: Uh-huh. I per últim, què li diries a la gent que està... És que no sé si forma part d'una colla de diables o no.
0: Doncs jo li diria que ho provin, que s'acostin. Que s'acostin. La veritat és que és un món molt bonic, que crees amistats arreu de Catalunya, i per tant recordo algunes persones, a mi em fa por, val a dir que la colla, una de les coses detonants, no?, que sí que me preguntaves anteriorment, el canvi que hi ha hagut, uh-huh, el canvi que hi ha hagut és que fa 15 anys hi havia, doncs, el 95% eren homes.
1: Sí.
0: Un 5% dones. Avui en dia, la nostra entitat està conformada més dones que homes. Per tant, hi ha hagut un acostament, s'ha treballat moltíssim perquè també la dona conformi part d'aquestes entitats, no? Recordo algunes, doncs, és que a mi em fa por, i una vegada, doncs, estar al costat, apropar-se i d'això, o sigui, són persones que estan actives i realment persones que ara mateix estan tirant del carro, no? Bueno, crec que hi ha hagut molts canvis, no només en documentació, sinó en aquest aspecte també, no? I, per tant, jo aposto perquè petits, grans, evidentment, cada un en la seva categoria, no?, es vagin acostant també, perquè és un món de cultura popular, que tens l'oportunitat de veure coses infinites que no s'acaben mai, perquè moltes vegades vas a trobades i aquella tarda, doncs, resulta que hi ha uns gegants o resulta que hi ha uns balls de bastons i al final, doncs, tots els que ens agrada, com aquell que diu el foc, que ens agrada la cultura popular, la cultura de casa nostra, uh-huh, i acabes cerclant amistats i de fet fent intercanvis que tampoc no tenen res a veure en diables i diables, sinó que acabes coneixent gent que acaben venint al teu poble, doncs perquè, bueno, ja has intercanviat impressions i coses que a altres pobles estan molt arrelades i potser al nostre territori no tant.
1: Actuacions destacades del grup de Diables de Móra d'Ebre que podrem, doncs, gaudir-les. En quines actuacions?
0: Bueno, nosaltres sempre diem que el Correfoc d'Hospitalet de l'Infant, aquesta és una fita que, de fet, fa molts anys que no fallem. Uh-huh. Després, el Correfoc de casa nostra, evidentment, i aquest any, pues, hem tingut la sort d'estar escollits per anar a l'Aplec Internacional, que és el proper mes de setembre. Ens anirem a Còrsega, a Bàstia, a la ciutat de Bàstia. I bé, allí intentarem, pues, ensenyar la cultura, en aquest cas, ja del món pirotècnic, del món del foc. És una fita per nosaltres que portàvem treballant molt temps. Des del 2019 s'estava treballant per poder assolir-ho i finalment, doncs, el treball constant ha tingut el seu resultat. I bueno, aquest any, com a fita, jo crec que podríem dir representar Catalunya a l'exterior, crec que és el top.
1: Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, per aquesta entrevista, per apropar-nos una mica més la vostra colla de Diables. Ens veurem aquí, a l'Hospitalet de l'Infant, així que llarga vida a cultura i llarga vida, doncs, a la grup de Diables i al foc.
0: Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per obrir també aquest espai i poder parlar també de la cultura popular i la cultura de casa nostra.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Avui en el tast ens acompanya Clàudia Martín. Ella és assessora d'imatge i la tenim des de fa uns mesos aquí en el Posa't les Piles i ens va orientant allò de les tendències en moda. Així que anem a parlar, avui ens ha dit la Clàudia, anem a parlar de complements, que de fet la Clàudia sempre ens diu que és important tenir-ho en compte perquè el vestit que portis li poses un complement diferent, no? I canvia totalment. Molt bon dia, Clàudia.
1: Bon dia, Emma, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Sí. Saps que m'he fixat? Que la darrera ocasió que vam parlar, que ens vas parlar d'aquests pantalons més, no? Més tipus bombatxo.
1: Sí.
0: És veritat.
1: És que...
0: És tendència. És que sobretot sí. Ho estic veient allò...

0: en homes, eh? Allò a la televisió, no sé si acaba allò de... Trobo que deuen ser molt còmodes, no sé si realment estilitzen o cauen massa bé, però còmodes sí que crec que han de ser-ho.
1: Sí, és el que diem sempre, que depèn de com ho combinis, que potser amb un pantaló més ample doncs has d'anar una miqueta més estret de dalt o anar veient com et pots sentar millor.
0: Sí, però la veritat és que després de parlar amb la Clàudia vaig començar a veure jo imatges, no?, de presentadors, de convidats, sí. Vaig pensar, doncs sí, tota va ser encertat de ple, és a dir, que tenim una bona assessora d'imatge.
1: Les tendències no fallen.
0: Escolta'm una cosa, Clàudia, sempre ens dius, ai, si em poso un mocador, si em poso un penjoll, si em poso... No?
1: Sí.
0: Li dona un toc diferent.
1: Sí,
0: potser jo
1: parlem d'això.
0: El mateix vestit, però se't veu allò que dius, ai, doncs mira, se t'escau, no?
1: Una miqueta diferent.
0: Sí.
1: Doncs sí, avui venim a parlar d'això perquè és el que anem parlant sempre, que sempre és millor anar una miqueta més bàsic o tenir peces al teu armari que siguin uns texans bàsics que potser són de millor qualitat o el que sigui, però després amb els complements és amb el que podem jugar i el que li donem doncs, un toc diferent o el podem fer com un outfit més de diari o més arreglat o li podem donar com un gir completament a allò que volem
0: transmetre.
1: Sí.
0: Llavors, com a complements, què tindríem allò? Mocadors? Cinturons?
1: Aquest any les tendències són els mocadors, això no hi ha dubte. Però també...
0: Mocadors que poden fer-se servir com a cinturó,
1: sí,
0: m'imagino,
1: sí, tant,
0: no?
1: Sí, i tant.
0: Sí?
1: Es poden portar tant com a cinturó, al coll,
0: sí,
1: i al bolso també com a complement del bolso, que també es porta molt als charms, que si veiem com un osset de peluix al bolso, també això també és tendència aquest any. I a part dels mocadors, també les pulseres que són com molt grosses.
0: Uh-huh, sí.
1: Tot es porta molt maxi, molt tot a lo grande, capa sobre capa.
0: Arracades també?
1: Tot.
0: Arracades
1: al maxi.
0: Grosses?
1: Sí.
0: Pulseres grosses, sí. Penjolls també...
1: Sí, que siguin com molt sobreposats uns sobre els altres, tot gran. Mira, jo, una curiositat meva, és que la meva mare sempre tenia com pulseres molt grosses, tal, no sé què, i era com, mama, però és que tal... Doncs pues mira, ara he de tirar de l'armari de la mama perquè ella és la que ho té tot, perquè... Això és una altra cosa, que és que tot torna. El que sempre
0: clar,
1: diem...
0: Sí, sempre diem, no llenceu res si està en bon estat, perquè, sí. No? O si es pot allò tunejar, podem dir,
1: sí.
0: Perquè sempre hi ha modes que al final acaben tornant, no?
1: Sí, i... que abans era potser tot més minimalista, allà una pulsera petitona que no es vegi molt, i ara és tot... A lo grande.
0: Que ara que comenta això la Clàudia és el que ella sempre ens diu. Això és la tendència.
1: Sí,
0: una altra cosa és que tu et sentis còmoda.
1: Clar, clar.
0: No? Perquè, clar, igual dius, ai, doncs em poso una pulsera d'aquestes supergrosses...
1: Sí, i després no puc treballar bé o no, són incòmodes, això no
0: per
1: té
0: exemple,
1: res a veure.
0: Per exemple, en ràdio serien...
1: impossibles,
0: no? Perquè estaries tota l'estona i jo te l'hauries de treure per poder treballar còmoda.
1: Clar, però després potser si vas a sopar dius, pues mira, ara m'ho poso i ara sí que... Però que és això, sempre diem que són les tendències, però després va a gustos, a com tu et sentis còmoda i tot això.
0: I aquests complements, allò que dèiem d'arracades i tal, no? I pulseres d'algun color en especial, allò platejat o...
1: Doncs mira, això també m'he estat fixant, que abans sempre era molt o team plata o team oro.
0: Sí.
1: I ara... es comencen ja a barrejar i es poden anar combinant. Jo, mira, era de les... Jo soc Timoro, i ara ho veig combinat i dic, mira, pues, ni tan malament. I ara és, aquesta tendència també és gran i tot barrejat.
0: Uh-huh. Abans que jo t'he dit allò, mocador, cinturó, tu em deies també en el bolso, dic, i en el cap... També. No, perquè...
1: Sí, se m'ha escapat aquesta.
0: No?
1: Però sí, en el cap també, com si fos una bandana, que deien que si els pirates, que si no sé què, pues aquest tipus de bandanes també... És que el mateix mocador pots utilitzar per diferents cosetes, que són mocadors més petitons, no és aquest mocador que pensem que és el de coll, el fular a tota vida, no, és més petitó. I llavors tu vas posant com el, tot et vingui de gust aquell dia.
0: I m'ha dit la Clàudia, també parlarem de complements per homes, i ara que parlaven de pirates, doncs jo no sé si també els homes poden anar jo amb un mocador.
1: Sí, per què no? Sí que és veritat que...
0: A veure, els... poder poden.
1: Sí, clar.
0: Només faltaria.
1: El que sí que hem vist més amb els homes, conforme han anat passant els anys, que van introduint els complements, que sí que ara... les cadenes, els anells també ho porten, les minibandoleres també es porten amb els homes. Llavors, que és això, que ells també han trobat en els complements com una manera de donar-li com un toc a la roba i diferent.
0: Normalment aquests complements, un diria, és per anar més casual o no? O també allò, aquests complements per anar més vestit, en funció... Unes setmanes, no?, que parlaven allò quan vas amb una cerimònia, no sé si aquests penjolls tan grans, tan grossos, com són tendència, doncs també els podem allò, no?
1: Sí, també és el que parlem sempre, que és també una miqueta depenent de quin vestit portis o com sigui la situació. Potser... per un casament vols algo més petitó, més elegant, més fi, però per diari sí que dius, pues mira, a lo grande o tal, o si potser és un sopar, però no és tant com per això, si fos un casament o una graduació o algo, pues ja varia. I també,
0: i ara que es porten tant els brunch i coses així, no, que és allò un intermi.
1: clar.
0: Que no és tant entaular-se, no, sinó...
1: Sí, potser també de diari doncs tires més cap a això de la plata, l'or, com més bàsics, per així dir-ho.
0: Sí.
1: I després, de sobte, tens un casament i dius, pues mira, em vaig amb unes arracades taronges i vaig allà a arriscar i a donar-li un toc completament diferent.
0: I ara estava mirant a la Clàudia i dic, mira, aquesta és de les meves, porta rellotge.
1: Sí.
0: El rellotge també és un complement. Ho dic jo perquè, clar, ara hi ha hagut una època que molta gent ha deixat de portar rellotge perquè mires en el mòbil l'hora, no? Sí. Hi ha altres que no, que diem, escolta'm, el mòbil està molt bé, però jo porto rellotge. És un complement, de fet,
1: jo
0: no?
1: He de confessar que el meu rellotge és un complement.
0: Ah, no funciona.
1: Bueno, sí que funciona, però sí que és veritat que sí, he de mirar l'hora com que faig el mòbil. És com ara, però el rellotge és un complement més de que porto tots els dies i també el vaig canviant i és un complement més, tant en homes com en dones.
0: I hi ha alguna tendència en aquest sentit? Ara que has dit en homes o en dones, ho dic jo perquè van haver-hi una època que es portaven també molt grossos, després més petits... Això de les tendències és perquè la gent consumeixi, eh?
1: Sí, bàsicament.
0: Llavors, no sé si, com ens deies allò, que les pulseres i els penjolls han de ser molt grossos, si ara la tendència serà que també aquest estiu els rellotges, com a complement, també siguin molt grossos.
1: Bueno, això és una miqueta més ja l'acció de cadascú. I sí que és veritat que amb les pulseres i els penjolls sí que grans, el tema rellotge ja és una miqueta més personal, que considero jo, la veritat.
0: Hi hauria algun altre complement que ens haguessin descuidat? Bé, amb els homes allò, no? Les corbates, pajarites...
1: Sí, això ja ens aniria més a un estil de... més
0: formal.
1: Més formal, més d'anar a un esdeveniment, no tant de diari. Però potser també els bolsos. Ara que ve l'estiu, la ràfia, està cada any i cada any seguirà, perquè és el que més es porta. També els bolsos com més mitjans, no, ni tan grans ni tan petits. Una coseta...
0: Discreta,
1: però que puguis portar tot, però que no sigui tan gran. I això
0: també s'agraeix, perquè de vegades allò portes una bossa, vas ficant,
1: no trobes res.
0: Exacte, no trobes res i a més et carregues allò, si ets de motxilla, et carregues l'esquena, que és una passada.
1: Totalment.
0: I si són molt petits és que no t'hi caben res.
1: Sí, i després també... volia dir que això, que torna tot lo d'abans, llavors que també els estils com més vintage, com molt la moda dels anys del 2000 i tot, que tot això torna, i també com tot molt futurista i les ulleres de sol, que no parla de les ulleres de sol. Les ulleres de sol també com molt futuristes, molt això és una miqueta estrany perquè em porten com les futuristes, però també com una mica de l'estil d'abans, que realment són com una miqueta semblants, per ja. Així dir-ho.
0: Uh-huh. Bueno, i també els barrets, no? Hem comentat sí. Allò els mocadors al cap, però evidentment el barret també és un altre complement.
1: Ah, i les gorres.
0: No? I les gorres ara per l'estiu, m'imagino, sí. No?
1: Que... A l'estiu gorres i barrets i...
0: Pamelles?
1: Todo.
0: Tot?
1: A l'estiu és l'època, sobretot, de portar tot això per la platja, per al dia a dia. També té la seva funció, no?, que és protegir del sol i això va bé.
0: Uh-huh. I un barret ha de combinar amb el bolso o amb què és amb el que ha de combinar? Això de que diuen també, clar, segons el bolso que portis, les sabates...
1: Sí.
0: Això com funciona?
1: Això depèn bastant. O sigui, és a dir, si tu vols que... Tu pots escollir si vols que et combini més amb el teu bolso i les sabates o més amb la roba. O jo soc molt partidària de que els complements, com que tots segueixin una mateixa línia. Que, tots...
0: que lliguin una miqueta.
1: Sí, uh-huh. Sí, que això que el que diem, que si potser vas més bàsica, que és una samarreta blanca, un texà i una jaqueta, o no, ara que s'apropa l'estiu. Però després que tots els complements segueixin una mateixa línia.
0: Uh-huh. És a dir, si portem un bolso de ràfia... Hem d'anar més allò...
1: Amb... Més playero. Sí, jo crec que sí, que va tot a la mateixa línia.
0: Uh-huh. Mm. Alguna coseta allò que pensis que ens haguem descuidat? No.
1: Jo crec que està bé. També dir que també ara... es porta molt, també és molt tendència que amb els complements arribem a donar com una miqueta més de luxe al nostre outfit. Que potser amb el bolso, amb les ulleres de sol, ja sembla com que tens no més adquisició econòmica, es diu?
0: Sí, bueno, com és poder
1: econòmic, però que al final ho estàs fent tot amb els teus complements.
0: Uh-huh.
1: Això també.
0: Que sapigueu això, que de vegades en el fet de la moda és l'aparença, no?
1: Sí,
0: després
1: bastant.
0: Una altra cosa, no, sí, és la realitat.
1: Sí, sí, sí.
0: Clàudia, ho deixem aquí, ja sabeu, per anar a la platja fins i tot, podeu anar allò, doncs, superguais, no?
1: Sí, perquè pots portar el banyador amb un collaret i tan divina.
0: Heu de vigilar després amb el material, perquè potser
1: sí,
0: fica a l'aigua i llavors malament rai.
1: Sí,
0: Clàudia,
1: sí.
0: Ens retrobem d'aquí unes setmanes. Moltíssimes gràcies
1: a
0: per haver-nos acompanyat. I fins la propera.
1: Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu.

0: La cooperativa L'Esto Factory us espera davant l'Institut Aigua Viva.
1: A la nostra parada hi trobareu claus, polseres i portaespelmes.
2: Si amb Pallassos Sense Fronteres voleu col·laborar,
3: a la nostra parada heu de venir a comprar.
4: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
7: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Aquesta vegada no és una mulata cubana, sinó una colombiana, que plorava en un jardí florit, degut a que l'home que estimava li va robar la rosa més preuada. Una manera popular que ens trasllada a un altre lloc del continent americà. És que tot no ha de passar a Cuba. Escoltem la veu de la colombiana per la cantant zamorana María Salgado.

0: Tal qual fem cada setmana, els dimarts tenim a l'espai del col·leccionisme i és gràcies a la participació de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. La setmana passada, la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta i la persona que ens acompanya, ens deia, ja ho podeu agafar paper i llapis, i és que avui parlem del Museu del Llapis. Benvinguda, Montse, com estem?
1: Bon dia a tothom.
0: La Montse sempre porta paper i llapis també, o bolígraf, però...
1: No, jo el llapis també el faig servir bastant, Sí, perquè... A vegades faig croquis de coses de ganxet i com que m'ho faig amb una llibreta a vegades, doncs me va bé borrar. El boli no es borra, per molt que hagin...
0: Sí, van treure uns que sí, que portaven una goma
1: sí,
0: i que es podien esborrar.
1: Jo sí que faig servir el llapis, sí.
0: On és aquest... ens portes
1: pues
0: a Sud-amèrica?
1: A Uruguai.
0: Sí.
1: A l'Uruguai,
0: Doncs sí, sí. Tot i que si trobeu allò que diu a Colònia, però és a Colònia, Uruguai.
1: A Uruguai, sí.
0: Molt bé.
1: Sí. Doncs sí, parlarem d'un museu, si més no curiós, perquè, a veure, tot i que el museu contempla moltes més col·leccions, que ja les comentaré, una de les principals és el Museu del Llapis. I sí que conec gent que fa col·lecció de llapisos. Inclús conec una persona de Talavera de la Reina que fa llapisos i bolígrafos. I, a més, l'Agustín és molt amic nostre i quan ve a Barcelona sempre li guardem, no? Perquè, a més, ell fa una tasca també voluntariat molt bona, perquè tots els llapisos que té repetits i els bolis que té repetits i funcionen, un cop a l'any fa un enviament amb un capellà de Brasil que està en els suburbis pels col·legis i els hi envia. Vull dir que també fa una llavor bé. L'Emilio Arenas va començar a col·leccionar llapisos amb 10 anys. Que la seva mare li va regalar un llavero que es desmuntava i era un llapis, i li va fer molta gràcia. I la segona peça que va tenir va ser un llapis d'arròs, que era la mina era d'allò, però era diguéssim, no era de fusta, era d'arròs. I a partir d'aquí va començar a col·leccionar d'allò.
0: És a dir, que el Museu del Llapis neix d'una iniciativa privada d'aquest senyor que
1: va començar molt, molt petit i va començar amb llapisos. Evidentment, el que ell té exposat al públic és un fotimer de llapisos perquè en té més de 24.000 llapisos de grafito, que és el llapis de fusta i grafito.
0: De fet, crec que té el rècord Guinness, no?
1: Sí.
0: Em sembla?
1: Sí. Té el rècord. Bueno, el tenia fa 3 anys, suposo que el continuarà tenint. Els llapisos els té posats en unes vitrines de tal manera que sembla que siguin llibres, dona una sensació de biblioteca, I la veritat és que és molt curiós perquè els té posats molt, molt ben posadets i molt ben perquè es vegin per marques, per colors, per tot.
0: Nosaltres que estem veient la imatge, veiem que una gran majoria, no sé si tots, però una gran majoria tenen la gometa allò a dalt.
1: Sí. Aquests ja són més moderns, per això.
0: Sí.
1: Perquè, per lo que explica, en les fotos no es veuen, però té els típics aquells marrons primers, molt, molt rudimentaris, que aquells no tenien la gometa, ni molt menys, eren més d'allò, i va començar amb aquells.
0: És que ara estic pensant que segur que també hi ha col·leccionistes de gomes d'esborrar.
1: Sí,
0: no?
1: Sí que n'hi ha.
0: Sí, un dia en parlarem també.
1: De tots modos, en aquest museu, sí, es diu el Museu del Llapis, però hi ha 4 sales, i en aquestes 4 sales es pot veure des d'una sala especialista tota de llapisos, i també es poden veure, té exposats 46.000 clauers diferents de tot el món, 3.800 cendrers, 4.200 frascos de perfum petits i 5.500 pins. I llavors es té petites col·leccions de maquinetes de treure punta, els llapisos, de caixes de mistos, de botelles en miniatura, de gerres i algunes antiguitats. Vull dir que és un museu a la qual hi han cabit el que aquest senyor ha fet de tota la seva vida de col·leccions, no? Encara que ell sempre diu que la seva col·lecció més preuada són els llapissos i que el que li agrada són els llapissos.
0: De fet, si veieu allò, si, podeu entrar a la pàgina web perquè es diu granjacolònia.com i és que és com una granja...
1: Sí, bueno, ja ho diuen, hi ha un restaurant, hi ha de tot.
0: Diu que és, fan elaboració de productes artesanals de, i productes amb tradició des de l'any 1949 i que aplega la tres generacions de la família Arenas.
1: Clar, és que això ja era dels avis i ell ha anat continuant i ha anat d'allò i és això, és la tercera generació.
0: I llavors, doncs, això aplega el museu, però tenen també botiga de diferents productes, tenen restaurant...
1: Sí, és una zona gran i una zona maca de veure, també.
0: Llàstima que es queda lluny, eh? Serà
1: sí,
0: fins a Uruguai.
1: Mica, però bueno, mira...
0: Tenim molta
1: la
0: població.
1: La gent avui en dia viatja molt, vull dir, no saps mai a on aniràs a petar. I si més no, a veure, encara que hàgim parlat d'aquest museu, en si el que a nosaltres ens importa és el col·leccionisme, i el col·leccionisme és del llàpid.
0: Sí, sí.
1: I el que volem dir és que col·leccionar llàpids tampoc és un de les col·leccions tan cares. I sí que és veritat que en els mercadets que a vegades fem, de caixes amb llapissos n'hi han, i bolígrafos, perquè jo n'he vist. Vull dir que és una cosa que pots anar trobant i que pot ser... Quan fèiem amb el Vinyes les visites aquelles en els col·legis,
0: sí,
1: parlàvem d'aquestes col·leccions que no costen gaire de trobar, com la setmana passada que parlàvem dels formatgets, no troba... són coses quotidianes i que a la llarga són col·leccions i són col·leccions maques.
0: Uh-huh. No, sí, sí, estava pensant que fins i tot abans també en els hotels de vegades et deixaven,
1: allò,
0: no?
1: Un llapis. Bueno, a mi, jo compro un passatemps que m'hi ve un llapis petitó. El que passa que l'estic guardant, però la llàstima és que no porta marca ni porta res, perquè, clar, jo li guardo tot a l'Agustí, però, clar, aquests aniran a Brasil, segur.
0: Ja.
1: Però els que no tenen marca, a ell no li interessen, no? Però jo quan em donen un llapis o un boli que té una marca, o ara que començaran a venir eleccions i et regalen els partits coses així, doncs els hi guardo. Els hi guardo i ell, com que ve de tant en quant alguna trobada a Barcelona, quan ve m'ho avisa.
0: Clar,
1: ja
0: a més a més, hi ha llapissos d'aquests més de fantasia per als menuts, no? Que estan tot allò amb dibuixos, no?
1: Tots gravats. Tots d'allò. I ara ja hi ha llapissos inclús que venen amb una figureta a sobre, amb una... Vale? Vull dir, ja... jo, com dic, s'està anant una mica de mare les coses amb les col·leccions, no? Quan veuen que una cosa té una mica de sortida, ja li comencen a agregar coses perquè tingui... I no és...
0: Per mi no cal, no cal.
1: M'agrada més el de sempre, no? Jo, per exemple, a casa sempre fem servir els bolis Bic.
0: No,
1: de tota la vida.
0: I ara a mi em venia jo al cap, allò, si et dedicaves allò a fer dibuix i tal, no? Els Standler, allò, aquests llapissos negres i grocs de diferent número.
1: I a més que
0: llapis, el
1: que no ho sàpiga, que sàpiga
0: número,
1: que
0: no?
1: Són, tenen números, és de diferent grossor del grafit i diferent, uns són més pàl·lids, els altres són més... Això passa amb els bolis, també, però de llapissos no sé si hi ha sis games de...
0: Clar, la gent que es dedica sobretot, no? A disseny, arquitectura, o
1: clar,
0: també fins i tot...
1: Per fer sombres, per fer més d'allò, doncs hi ha...
0: I sastres.
1: I sastre.
0: També, no?
1: I les modistes d'abans ho feien, també, amb llapis. Vull dir que hi ha molts tipus, potser el mateix llapis tens els sis números diferents. I molta gent no ho entén, compra un llapis i passa com els bolis a vegades. Aquest sembla que no escrigui, no, perquè has comprat un punta fina molt d'allò, tens que comprar un altre que estigui més, més gruixut. Doncs en llàpids igual n'hi ha que escriuen negre, negre, molt, molt carbó, com dic jo, sí, que són els llàpids carbó, carbó, i llavors n'hi ha de diferents textures amb qual li pots donar una altra consistència al dibuix, no? Perquè, de fet, el llàpid sempre ha sigut el dibuixant.
0: Que sí, que sí.
1: No, no, no ha sigut el bolígrafo, ningú ha dibuixat amb bolígrafo. Sempre has dibuixat amb llàpids, inclús gent que ha pintat a l'oli, ha pintat el d'allò, potser el croquis primer l'ha fet amb llàpids. Vull dir, a sobre de la tela. Vull dir que... que el llàpids és important.
0: De fet, això que ha comentat la Montserrat, no? Que és important allò com a elements de la nostra vida quotidiana, doncs poden ser una col·lecció que al llarg del temps, allò si el tens ben col·locat...
1: I ben posat, i ben, no? Doncs, allò, i
0: a veure,
1: sí que ocupen un puesto, però no és, no és una de les coses que ocupi més puesto, diguéssim, no? I inclús també fan unes fulles on hi caben els llàpids i els bolígrafos, vull dir que són especials per això, que si els vols tinguem fulles, els vols tinguem, els pots tenir guardats de moltes maneres.
0: Molt bé.
1: I, bueno, dius que és una col·lecció maca. Ni
0: que sí, no? I que si teniu l'oportunitat de viatjar i anar cap a Uruguai, doncs que sapigueu doncs, que justament a Colònia, en aquesta població, doncs hi ha aquesta granja.
1: Està a les afores, està a la vora un quilòmetre, però pertany a Colònia, però... ho trobeu.
0: Doncs exacte. Eh?
1: Dius també que si mai voleu saber alguna cosa de nosaltres, ja sabeu que en els mercadets ens hi trobeu i que si més no, pues, ens podeu adreçar a coleccionistasmollet@.com.
0: Sí. Eh?
1: I bueno, dius que aquesta setmana teniu dues trobades. El dia 24, la 22a trobada de col·leccionistes a l'edifici de la universitat a Manresa. Fan una gran trobada.
0: Molt bé.
1: I una gran festa. Aquest és el matí, com el de Manresa és el matí, com totes les trobades, però llavors és la 32a, la 32, sí, festa del joguet.
0: Ah, i això...
1: a la plaça Catalunya Figueres. És molt important. Jo hi havia anat un parell d'anys i la veritat és que és molt maca. Hi ha joguets, ve molta gent de la part de França, de les 9 del matí a les 6 de la tarda.
0: Està tocada al Museu del Joguet de
1: sí,
0: Figueres,
1: davant,
0: no? Davant mateix.
1: Davant. Es posen, però, bueno, ocupen molt, eh? Hi ha potser més de 100 parades. És, si no ha canviat, és exagerat. Veus joguets de tota classe, de moderns, de molt antics, i la veritat és que és una fira maca, si podeu
0: recomanable.
1: Anar. Sí, jo la recomano. I pots passar un dia molt agradable allà.
0: Molt rebé.
1: Eh? Doncs... vull dir, a Figueres o a Manresa, on vulgueu. Si voleu
0: el diumenge, dia 24.
1: Perquè la trobada és més d'intercanvi i així. I si voleu veure i trobar i mirar, i podeu aprofitar per veure el Museu del Joguet, que és preciós. Figueres, tot el dia.
0: Queda anotat.
1: El dia 24.
0: Montserrat, recordem la... això al correu, eh? coleccionistasmollet@gmail.com.
1: I la setmana que ve parlarem de col·leccions de miralls antics.
0: A veure si ens hem d'espantar en mirar-nos al mirall.
1: Mentre no ens contesti, com el de la cruixa de la Blanca Neus.
0: Que vagi bé, Montserrat.
1: Vale, cuideu-nos.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
0: Adéu,
1: adéu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com és habitual, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell. L'actuació s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. I en esports, us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Mollietense ha acabat la temporada amb una victòria. Els locals han disputat aquest cap de setmana un derbi vallesà contra el Vilanova del Vallès, on s'han imposat per 0-1 i han sumat 3 punts que els han mantingut a la segona posició de la classificació. Albert Camara, entrenador de l'equip, ha fet una valoració molt positiva de la temporada, afirmant que l'objectiu inicial era quedar entre els 5 primers classificats.
1: Home, jo crec que poder lluitar fins al final doncs per l'ascens directe i a la final classificar-te al play-off fa quasi 5 o 6 setmanes, crec que és una nota excel·lent. La veritat és que la temporada sí que s'havia plantejat doncs estar entre els 5 primers, però bueno, crec que ha sigut una pena al final, doncs, per un punt no assolia l'ascens directe. Crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt i bueno, i ara enfrontarem amb molta il·lusió un playoff.
0: Després d'aquesta temporada, la Mollietense centrarà tots els esforços en els partits de play-off, els quals jugaran contra el Martorelles. El rival arriba als partits d'ascens en la cinquena posició, amb 47 punts, i en les dues voltes els molletans s'han imposat al rival, primer amb una victòria 2-2 en camp contrari i després a casa repetint resultat. Tot i aquests partits previs, els de Mollet no es confien, ja que el Martorelles és un equip que ja té experiència en els partits de play-off. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicar-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'aleshores ha favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira Mollet?
1: De veritat, Martí, quin dia es farà?
0: Serà el dia 26 de maig.
1: I a quina hora?
0: De 9 i mitja a 12 i mitja al matí.
1: Hala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
2: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
3: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
2: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
4: Cooperar.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matute. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer. Quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc. Un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir el coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Bénédict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un caler, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous, aigua freda, dolmen de Cruïlles, Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlo Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar, esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom, 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rebelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona, 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí o Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, Pals i Botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La Irmandad de Nosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que any rere any reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i cultures presents a la ciutat. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazo, secretària de la Irmandad de Nosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte a la tarda actuaran grups provinents de l'Amèrica Llatina.
1: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs la riquesa que hi ha, doncs que hi havia a l'estat espanyol, doncs de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs altres grups que venen doncs d'Amèrica Llatina.
0: D'aquesta manera, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Veneçuela i Hondures. I també us informem que el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. Aquesta és una iniciativa que forma part del projecte Mollet Solar, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte ha consistit en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals. Aquestes plaques generen energia que abasteix el propi equipament i ara es vol fer un pas més, compartir l'energia excedent amb la ciutadania creant una comunitat energètica. La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació pròpia, ja que la compartició de l'energia s'aplica directament a través de la factura de la llum. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Ei, ei, ei, necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
2: Doncs, para atenció, som la cooperativa infantil Mijins Clavé, formada per l'alumnat de 5è de l'escola, no Clavé Cooperativa.
3: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
4: I el millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
5: Exactament, col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
1: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
6: T'hi esperem!
7: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
8: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
7: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: tant tinc de tu.
1: Dos quarts, l'abans.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Irmandad de Nossa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes. Enguany la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'Estat espanyol. I també us informem que aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plataners d'ombra de la zona de Can Borrell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. I també us informem que el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. La iniciativa contempla compartir els excedents d'energia fotovoltaica provinents dels equipaments municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletens jugarà els partits de play-off per pujar a primera catalana. Els locals s'enfrontaran al Martorelles, un equip al qual s'han imposat en els dos darrers partits de Lliga. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa de Cerdanyola del Vallès que va néixer a l'any 1981 i es diu Sònia Moya Villanueva. És docent des de l'any 2005 i bueno, es dedica a moltes coses de literatura. Ha publicat llibres de gramàtica, de narrativa i, evidentment, uns de poesia. Aquest que tenim a la mà avui porta per títol Llera. I de Llera comencem amb un poema que està com si fos un capítol a part i el capítol es diu Pròleg, però el pròleg és simplement el primer poema. El títol del poema és Dramatis Personae. Cap escenari. Però tu series la pedra immòbil, mossegada pels anys. I tu series el peix tossut, guiat pel seu instint. I tu series la rellent ribera i tota la seva verdor. I tu? Tu series la feroç revinguda d'un riu que no coneix mar. Però qui la llera?

I ara comencem aquesta part que porta una, que va per títol Cabal. I els poemes, el primer es diu Relat. Per aquí passava un riu, li van dir. La certesa d'aquell relat només la tenien les pedres, el silenci dels capgrossos, el vinclar-se dels joncs, la molsa del temps. Ells no s'hi van poder banyar, a les seves aigües. No van conèixer mai la dolçor del sol als còdols, la manyaga humida del seu tacte, el fred acuós del seu torrent. Hi ha històries que no tenen final. Hi ha històries que no tenen principi.

ésser. La seva petitesa era una peça de museu. De lluny, adquiria dimensions còsmiques, relleus tel·lúrics que s'enfonsaven la seva imatge, esquifida i poca cosa, en la immensitat dels mars que l'abressolaven. Observada amb telescopi, el seu volum ridícul feia arronsar les celles, comentar en veu baixa, gesticular. De prop, però, aclarien que el treball era digne de lloança pels gravats diminuts de petjades de monstres i d'altres cicatrius d'irrisòria magnitud. Alguns s'hi acostaven amb mediocritat i displicència més enllà de la barrera. No donaven crèdit a tanta menudesa. L'ésser de la vitrina va mirar els ulls de qui només volia mirar i va cometre l'error de la comparança. Es diu que, en algun moment de la seva història, li va ser difícil no confondre els termes. Marga, com sonaria aquella pedra? Suau de codina, seriosa aigua de riu, mirada, fressa d'algues, remor de verds, fredors antigues. Si fos basàltica i rugosa, sonaria a volcans i guspires, xisclaria de foc, de nus, de tots els malentesos. Seria dubte, seria por, seria meteorit. Però Marga, si fos de Marga, seria xiulet de poros, carena de serp i sostre, onatge càlcic, teulada fèrtil, perill de relliscada en l'erosió. D'aquí el silenci.

Exofòria. Buscar, sempre. Creure en la troballa. Encegar-se de tanta llum. I tornar-hi. No domesticar mai l'ull estràbic de l'amor.

Pietat. No tindràs pas pietat de tu quan sigui el vers l'únic silenci en dit del cos. Quan caigui el fruit i en els genolls roseguin mortes totes les flors. Quan les pedres em facis foc perquè la flama se't fa estrangera. Quan omplis sots, quan siguis solc,

que ja no et cal, però et representa? Quan siguis lenta i et cremi el temps? Quan ja no valguis? Quan res no et pagui? Quan siguis res?

sense el paper que se'ns assigna? Amb quin mirall infecte ens construïm? Ajocats en la por de perdre-ho tot, vestim mentides, disfressem fantasmes, amaguem pedres, envaïm països. Per què, carai, pensem que tot és nostre quan no hi ha res al món que ens sigui propi? Microscòpics, atòmics, esperpèntics, vivim del suc d'esprema aquesta farsa com un compost amb què empastem la terra.

Xalín. Tota roca guarda els seus secrets. L'animal que hi dorm d'amagat en lluita contra els seus. La rapada la closca que no entén de superfícies. Les algues despentinades. La sal que no sap si desgasta o edifica. S'inscriu en la memòria la gènesi del mol·lusc, la dansa de la molsa, el desfici de la pagellida. Tota roca guarda els seus secrets. Aguantem la respiració. 10, 9, 8, 7. I traïm l'onada per comprendre. 6, 5, 4. Tota roca guarda els seus secrets. 3, 2, 1, 0. Ara sentirem un fragment de la cançó de Blaumut que porta per títol Ficció.

era. I farem un poema que en el títol i després cap a dintre potser també sé que el torna a mencionar en un altre poema, parla d'Heràclit. Heràclit era un filòsof d'abans, que vivia abans del temps de Sòcrates, i tenia uns conceptes del món dient que tot flueix. I el poema parla una mica d'això. El títol és Heràclit contempla l'aigua del riu i es pregunta per l'ànima. L'univers no s'atura. Tot és flux. Perpètua dansa dels planetes, astres, foc que es transforma, moviment constant. Mirar el riu i saber que tots són un, que cap d'ells no comença ni s'acaba, que tot aiguabarreig serà torrent i que, en el canvi, hi ha el descans del món. Si sembla un nou inici cada dia, si en la circunferència ens és difícil trobar-hi el punt que marca el seu final, com identificar el que som, si res no és mai la mateixa cosa, sempre en la metamorfosi interminable d'aquest cosmos tiranitzat pel caos? Qui vol fer via pels camins de l'ànima, per molt que avanci, no en trobarà els límits. Hom fa créixer el camí quan el recorre.

Ara comencem un altre apartat del llibre aquest anomenat Llera, i aquest apartat es diu Afluents. I hi ha una citació de Marina Garcés que diu: "Parlar és interrompre el soroll i trobar aquella paraula que realment necessito dir-te." I el primer poema porta per títol Zoon Politikon. Ell era un home de paraula. D'entre tots els animals, ni urpes, ni esgrips, ni ullals punteguts, triava els mots com a defensa i com a atac. Que difícil li era, en aquell bosc ferotge, entendre's amb els altres.

paraula pedra. Com serien les paraules si no fossin també pedres? Paraula ferma i bastidora, mur de lluites, niu d'històries, conte sense frontera, desig d'arquitectura. Paraula llisa i relliscosa, aigua clara, riu de mots, camí de còdols plans, el pont que porta a terme. Paraula grisa i cantelluda, roc de lletres, sang al front, la ràbia de la fona, ferida de pedrada. Laboratori. No et distingies entre el desglàs i la sequera. Per tu era tot, causa o conseqüència, reduint-ho sempre a la mínima expressió, al sentit més bàsic de la cosa, al fet que tant de gel de les muntanyes que es fa riu i que es fa mar i que es fa pluja i que un dia diu que prou, que s'ha acabat, que no n'hi ha més, té a veure bàsicament amb la calor. I punt. Totes les fórmules matemàtiques, la fam dels elements de la taula periòdica, el crit del microscopi, del vas de precipitats, l'esfera del baròmetre, l'agulla de la contradicció, no et van saber ben convèncer. Les coses no podien ser tan complicades. Com dir-li a ell, al fred, i llavors, si les paraules et calcinaven de tan eixutes?

taula. Va convidar-lo a sopar. No en sabia res de la seva història, ni de quines aromes el feien salivar. A les cadires, el corc vell de la gana, la suor freda d'una tapisseria barata d'escai. Segurament van parlar de tot, però ella només va entendre el llenguatge sord dels plats bruts que van quedar sobre la taula després de l'àpat.

Llenguatge. Li pren la mà i no diu res, perquè els dits hi té l'eloqüència exacta de l'infrasò, la part explícita del silenci. Li corren braç amunt frases inaudibles, històries de llegenda, vocables sense nusos. Reneguen dels codis i exploren l'abisme de la paraula primera, mancats de parla. La pell els modula la fragilitat de l'entesa i ocupen, d'un sol gest, la profunda cavitat de la llengua i el signe. Reinventen els seus mots a través de la matèria i el teixit on s'apuntala el dialecte més arcaic que han usat en la seva vida. I cargolen els seus cossos desficiats sense un discurs. Enroscats de cap a peus, desfan idiomes seculars, símbols primigènits que els supuren per tot, i en la fecúndia dels poros la troballa del verb de significació primària. Traspuen designis que els allunyen del fraseig i, en el transcurs del viatge, els naixen lletres a les ungles. I és així com li fa entendre tot allò que li diria si no existís el llenguatge.

Èxode. Tu deies que dolor no en té l'aigua, però ella no podia amb la sentor de l'hidrogen i l'oxigen. La pluja que el riu manava muntanya avall, partícules, substàncies gasoses, sals minerals i la quisca que lliscava malgrat les roques. Perquè l'aigua, tothom ho sap, dolor no en té, però ella insistia en la ferum d'aquells vapors, les granotes i els bacteris, i en el fet que aquell paisatge fet de coses invisibles constel·lés traïdorament en molècules i pol·lució. Però ningú més no ho sentia, i ella vinga amb murs i dics que si el llac i la resclosa, la riuada i la sequera, o la simple puresa del món. Tota ella encaparrada amb la gènesi i l'essència, i tu nedant riu amunt, com un salmó entossudit, separant les aigües profèticament. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre combat dels poetes d'avui, dedicat a Sònia Moya. Desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 19 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Hermandad de Anosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. I aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plataners d'ombra de la zona de Can Borrell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. I el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. La iniciativa contempla compartir els excedents d'energia fotovoltaica provinents dels equipaments municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense jugarà els partits de play-off per pujar a primera catalana. Els locals s'enfrontaran al Martorell, és un equip al qual s'han imposat en els dos partits de Lliga. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Hermandad de Anosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que enrere en reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i cultures presents a la ciutat. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazó, secretària de l'Hermandad de Anosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte a la tarda actuaran grups provinents d'Amèrica Llatina.
2: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs la riquesa que hi ha, doncs que hi havia a l'estat espanyol, doncs de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs altres grups que venen doncs d'Amèrica Llatina.
0: D'aquesta manera, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Veneçuela i Hondures. Abans de les actuacions tindrà lloc el tradicional dinar. La festa tindrà lloc a Can Borrell i començarà aquest divendres a 8:15 amb una nit marcada per la música tradicional i la festa popular. El programa inclou l'actuació del grup de gaites de l'Irmandade, el grup de folk Rabatxol i una gran verbena amb el duet Marbú i Mirla. La jornada de dissabte començarà al matí amb els actes institucionals en coincidència amb el Dia de les Letres Galegues. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la Riba, es farà la tradicional hissada de bandera acompanyada per l'actuació del grup Ariños de Nosa Galiza de Santa Coloma de Gramenet i la banda de gaites de la Irmandade. Així ho ha explicat Eva Pazos.
2: Aquest any hem inclòs a dins de la festa la tradicional hissada de la bandera gallega en el marc del Dia de les Lletres Gallegues, que es va celebrar aquest passat cap de setmana. Llavors, el dissabte, a les 12, a Prat de la Riba, a la plaça del Ajuntament Vell, doncs hi haurà això, la hissada, i hi haurà l'actuació també d'Ariños de Nosa Galicia de Santa Coloma i de la banda de gaites de la Irmandad.
0: Amb 45 edicions a l'esquena, la Festa de les Nacionalitats s'ha consolidat com un espai de trobada que, a través de la música, la dansa i la cultura popular, posa de manifest la riquesa de la diversitat cultural present a Mollet del Vallès. Precisament, Eva Pazos ha remarcat que la diversitat és riquesa i les cultures poden coexistir.
2: Per nosaltres és, bueno, doncs, és mostrar, no?, que la diversitat és riquesa, que, bueno, que si abans ho fèiem a nivell d'estat, doncs ara ho fem a més gran, no?, a un nivell més ampli, i doncs, que tots els pobles i que doncs, podem coexistir, no?, i podem doncs, aportar en aquesta societat el nostre gra de sorra. No? Llavors, per nosaltres és molt important anar sumant edicions, no? Perquè això vol dir doncs, que estem presents i que a Mollet doncs, tenim encara doncs, tenim el nostre lloc.
0: Diumenge continua la festa a les 12 del matí amb la Irmandadé Galega de Rubí i a 2:15 del migdia amb una proposta infantil. Posteriorment, a les 6 de la tarda, el grup de gaites de la Irmandadé estarà acompanyat de Cova de Serpe de Barcelona i del Centre Aragonès de Mollet. Ja a les 9 de la nit tindrà lloc l'acte de fi de festa. Amb aquest extens programa des de la Irmandadé a Nossa Galiza posen al centre un any més la diversitat cultural i reivindiquen la riquesa que conflueix a Mollet.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell. L'actuació s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Aquesta actuació forma part de les tasques habituals de manteniment de l'arbrat urbà que realitzen de forma periòdica. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. Amb aquesta intervenció es vol preservar la salut dels plàtans d'ombra de Can Borrell i assegurar que continuïn oferint ombra i benestar ambiental en aquest entorn del municipi.

0: I seguim parlant del mateix barri, i és que el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. Aquesta és una iniciativa que forma part del projecte Mollet Solar, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte ha consistit en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals. Aquestes plaques generen energia que abasteix el propi equipament, i ara es vol fer un pas més, compartir l'energia excedent amb la ciutadania creant una comunitat energètica. Així ho explica la regidora de Transició Energètica, Marina Escribano.
1: Que és des del convenciment de que els ajuntaments hem d'anar fent polítiques de sostenibilitat i de consum d'energies renovables, i per tant això consisteix en aquestes diferents instal·lacions de plaques solars que tenim als diferents equipaments municipals. Primer, aquestes instal·lacions el que fan és doncs generar energia a través de la llum del sol i ajudar pel consum d'aquests equipaments, no? És a dir, doncs no haver de dependre de la xarxa elèctrica, sinó poder generar el seu, fer aquest autoconsum. I ara fem aquest segon pas, que és el pas de compartir-ho amb la ciutadania. És la part de cedir aquests excedents d'energia provenents de les fotovoltaiques cap a la ciutadania perquè els hi generi, bueno, doncs diferents beneficis.
0: La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l'energia s'aplica directament a través de la factura de la llum. Marina Escribano ha explicat que a través d'aquesta fórmula la ciutadania, a més d'estalviar en la factura, aposta per un model energètic més sostenible.
1: Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, són, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic. Es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat.
0: L'Ajuntament obrirà en breu, abans de finalitzar aquest mes de maig, un termini per presentar sol·licituds d'aquelles persones que vulguin participar de la comunitat energètica. A canvi d'una quota de participació de 54 euros l'any, els participants rebran durant 2 anys una part de l'energia generada per les plaques municipals. L'estalvi anual a la factura de la llum s'ha calculat serà d'entre 100 i 200 euros. L'adjudicació es farà per sorteig. Carmen Ibáñez, tècnica de gestió energètica, i Marina Escribano, regidora de Transició Energètica, així ho han explicat.
2: Però és veritat que per cedir-te tu una part d'aquesta potència elèctrica has de pagar una taxa, perquè t'estan donant, diguem, una llicència d'ús.
1: Pensem en les terrasses dels bars, com que fan ús privatiu d'un tros de la via pública, per posar terrassa han de pagar una taxa anual, no? Doncs això és el mateix. El que sí que queda clar és que aquesta taxa és molt menor que l'estalvi que els hi comportaran la factura de la llum.
0: En aquesta primera convocatòria seran 60 les llars que es podran beneficiar. L'objectiu final del projecte és arribar a les 200. Les persones interessades en rebre informació sobre aquesta iniciativa poden assistir a la sessió informativa que es farà, com dèiem, aquest dijous a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. La xerrada està organitzada per l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia Planellador, situada a l'Avinguda de Caldes de Montbui, número 16, al barri de Planellador. La Colla Morada ha fet pública a través de les xarxes la data en què tindrà lloc enguany la baixada d'Andròmina. Serà el dilluns 10 d'agost en el marc dels actes previs de Festa Major d'estiu. La publicació ha tingut molt bona acollida i la colla ja està rebent peticions, fins i tot de fora de la ciutat, de grups interessats en prendre-hi part. La colla ha anunciat la data amb tanta antelació precisament per donar temps als grups que vulguin participar a dissenyar la seva pròpia Andròmina. Això ha dit el membre de la Colla Morada, Adrià Espinosa.

0: L'any passat, bueno, no, com era la primera edició, diguéssim, bueno, ja s'havia fet en un altre format, però era la primera edició, doncs, que es feia al carrer Portugal, també a Plaça d'Artesania, eh? I no esperàvem que tingués doncs, tant d'èxit, perquè es van apuntar alguns carretons, però a més hi havia moltíssima gent veient-ho, i llavors vam dir, ostres, ja ens va dir molta gent que l'any vinent volien fer-se un carretó i baixar, i vam dir, ostres, doncs això ho hem de programar millor, i ho hem tret amb més antelació perquè la gent també tingui temps doncs, de fer-se la seva andròmina.
1: La baixada d'Andròmines tindrà lloc, com dèiem, el dilluns 10 d'agost a les 7 de la tarda al carrer Portugal, al casc antic de Mollet. La inscripció és de només 5 euros i hi ha establertes dues categories, la infantil i l'adulta. Hi haurà premis per ambdues categories i també un premi especial a l'originalitat. Les bases de la prova les podeu trobar a les xarxes socials de la Colla Morada, a Facebook, X i Instagram.
2: Mollet al dia, els esports.
1: En esports, comentem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense ha acabat la temporada amb una victòria. Els locals han disputat aquest cap de setmana un derbi vallesà contra el Vilanova del Vallès, on s'han imposat per 0-1 i han sumat 3 punts que els han mantingut en la segona posició de la classificació. Amb un total de 62 punts, els molletans han igualat el líder, però hauran de jugar els partits descents per pujar de categoria a primera. Albert Càmara, entrenador de l'equip, ha fet una valoració molt positiva de la temporada, afirmant que l'objectiu a l'inici era quedar entre els 5 primers classificats.
3: Home, jo crec que poder lluitar fins al final doncs per l'ascens directe i al final classificar-te al play-off fa quasi 5 o 6 setmanes, crec que és una nota excel·lent. La veritat és que la temporada sí que s'havia plantejat doncs, estar entre els 5 primers, però bueno, crec que ha sigut una pena al final doncs, per un punt no assolir l'ascens directe. Crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt i, bueno, i ara enfrontarem amb molta il·lusió un playoff.
1: Després d'aquesta temporada, la Molletense centrarà tots els esforços en els partits de play-off, els quals jugaran contra el Martorelles. El rival arriba als partits d'ascens en la cinquena posició amb 47 punts i en les dues voltes els molletans s'han imposat al rival, primer amb una victòria 2-2 en camp contrari i després a casa repetint resultat. Tot i aquests partits previs, els de Mollet no es confien, ja que el Martorelles és un equip que ja té experiència en els partits de play-off. Tanmateix, i posen el focus en els locals, Albert Camara ha afirmat que afronten els partits amb una bona dinàmica.
3: És una competició ara totalment diferent. En una lliga pots equivocar-te i tens marge de maniobra. En un playoff a dos partits és complicat. És complicat el poder tenir qualsevol error. Els partits d'abans no compten i bueno, sí que ho enfrontem amb molt bona dinàmica perquè venim de guanyar els dos últims partits i d'una manera clara, però bueno, la incògnita aquesta de veure com ho enfrontem, és un equip que l'altre dia ho consultava i només hi ha 4 jugadors que hagin fet algun playoff i les experiències són importants. Martorelles ve de l'any passat de fer playoff, o sigui que bueno, serà una eliminatòria crec que molt competida i esperem que la puguem portar al nostre terreny.
1: D'aquesta manera, el primer equip masculí de la Molletense afronta els partits d'ascens que es disputaran en els pròxims caps de setmana. Unes jornades intenses en què els locals lluitaran per jugar la temporada vinent a Primera Catalana. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Hermandad de Nuestra Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'Estat espanyol. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plataners d'ombra de la zona de Can Borrell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. I el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. L'iniciativa contempla compartir els excedents d'energia fotovoltaica provenients dels equipaments municipals. En esports, el primer equip de la Unió Esportiva Mollietense jugarà els partits de play-off per pujar a primera catalana. Els locals s'enfrontaran al Martorell, és un equip al qual s'han imposat en els dos partits de la Lliga. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora ha favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li és deu de rifa a algú, és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriescat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: No quiero vida sino...
1: La cooperativa Lestos Opus espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
2: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
3: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
4: A la parada de Lestos Opus no podeu faltar!
3: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
5: Hola, hola!
6: Els alumnes de 5è de la cooperativa d'alumnes dels Pinatons de l'Escola Sant Gervasti
7: volem posar-te al dia sobre la nostra cooperativa.
8: Tenim nou logo!
9: Però saps què? Les novetats no acaben aquí.
6: Ens agrada molt treballar plegats i junts hem preparat una gran varietat de productes fets a mà de llumes originals i curiosos.
7: Els trobaràs el proper dimarts al Mercat de Cooperatives.
9: De 9:30 a 12:30.
8: A la Rambla Balmes, davant l'IAS Aigua Viva.
9: També volem recordar-te que, com sempre, el nostre motor és la solidaritat.
8: Els beneficis aniran destinats a un projecte solidari.
9: Tenim jocs de taula i punts de llibre per gaudir en família.
6: Xapes, llibretes i polseres divertides, papereres i clauers.
4: I moltes coses més.
6: Vine al Mercat de Cooperativa
7: i descobreix-les.
8: La cooperativa
9: no s'atura.
4: Comptem amb tu.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: molt bona tarda i sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, el seu regidor i portaveu, Sergi Suárez. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, doncs, comentarem aquests temes més rellevants de la ciutat, també del vostre partit, i precisament comencem parlant doncs, d'un acte que fèieu la setmana passada, una trobada pensada pels joves que fèieu just el divendres. Sergi, què ens pots comentar d'aquesta trobada? Quins són els temes principals que et van traslladar als joves?
1: Doncs sí, vam fer la trobada, finalment, a Mollet, amb joves. Era la primera de moltes que farem més sectoritzades, per dir-ho d'alguna manera, no? En diferents àmbits on per nosaltres són prioritaris i que volem parlar directament amb ells, amb tota aquesta gent. Vam començar amb els joves aquest divendres i la veritat que fem una valoració molt positiva, va ser llarga, vam estar més de 3 hores parlant amb un cafè d'una manera més distesa dels principals problemes. Alguns doncs, eren joves representants d'alguna entitat o també doncs, joves a títol individual, que ho van veure per les xarxes socials i es van voler acostar, i principalment van parlar dels temes que ja ens temien, no? Ja ens temíem i que afecten més als joves i que més els preocupen, com pot ser en primer lloc l'habitatge, no? La falta d'habitatge dels joves, i sobretot també el més important, que és el difícil accés que existeix, malgrat tenir feina, malgrat tenir estudis, ara mateix l'accés a un habitatge doncs està impossible per tothom, per joves també especialment. Va ser un tema que va sortir molt. Un altre tema també és la falta d'oci juvenil i d'equipaments juvenils a la ciutat, i per tant aquest també és un tema que reiterem durant molts anys que no es soluciona, i la falta d'oferta, no? Moltes vegades d'oci, o també doncs, que no arriba a tothom, perquè és veritat que a Mollet es fa activitat per la joventut, però potser cometem l'error, no? De no comunicar-ho suficientment bé perquè arribi a molta gent. També un altre tema que va ser la salut mental, no? I és un tema que afecta també a molts joves. És la principal causa de mort no natural entre la joventut, no? Els problemes derivats de la salut mental, i creiem que aquí doncs, també hi ha un ventall d'oportunitats i de propostes per desenvolupar i per fer, malgrat que la salut mental i la salut en general no és una competència municipal. Creiem que amb els nostres recursos i amb les nostres competències podem fer molt, com a mínim molt més del que fem ara. I també doncs, altres temes, feminisme, polítiques de LGTBI, també van sortir els recurrents, no, de la via pública. En fi, també doncs, van poder parlar de moltes coses, però per destacar, no, els que afecten més al joventut i que més els preocupava i que més estona vam estar parlant van ser aquests: equipaments i oci juvenil, habitatge i salut mental. També doncs, fomentar la cultura, les associacions juvenils, aquests temes també van sortir. Em vull quedar amb aquests. I ara el que cal és el més important, no? A continuar treballant en aquests àmbits i elaborar en el futur doncs, un programa electoral doncs, que reculli doncs, aquestes peticions que ens han fet, amb propostes concretes, altres més genèriques, però en tot cas escoltar molt a la ciutadania, a les entitats, per tal doncs, d'acostar-nos a la gent, i que en el futur, si ens toca governar, com volem fer a partir de l'any que ve, doncs, poder desenvolupar totalment o parcialment, o de manera que considerem doncs, totes aquestes, o la immensa majoria, les que siguin, doncs, que ens facin.
0: Mm-hmm. Comentes, doncs, per tant, que va ser una trobada llarga en la qual s'hi van tractar molts temes. No sé també si això va evidenciar que potser els joves també necessiten aquests espais en els quals doncs, a poder parlar amb polítics, amb representants, i doncs, a exposar les seves idees, opinions.
1: Sí, sobretot la joventut, moltes vegades caiem en el dogma, no? En l'estigmatització de que no s'informen, de que no els interessa res, doncs que estan fora de la política, o directament doncs que tots els joves són fatxes. I això és un error. És un error perquè el que necessiten els joves és bàsicament ser escoltats principalment, però també doncs, que les seves demandes i reivindicacions es vegin reflectides, no? Jo crec que moltes vegades el problema, almenys parlo de la política municipal, després hi ha qüestions nacionals que aquí s'escapen, però el que els joves necessiten és que allò que els identifica amb la ciutat i allò que fan el dia a dia, com és l'accés a l'habitatge, la seva salut mental, poder quedar amb els seus amics en espais segurs, en espais amplis, en espais on es faci activitat, més enllà del que ja fan normalment les entitats culturals, esportives, socials, etc. El que necessiten és veure fets, no? Veure fets, i també doncs, que una comunicació política dirigida als joves ha de ser diferent a l'actual, no? És a dir, arribar als joves per explicar doncs, totes les activitats que es fan, potser un díptic en paper no és tan útil com fer-ho a TikTok o com fer-ho a les xarxes socials, i per tant aquí també les administracions potser han de fer coses noves i diferents, no? I en aquest sentit és el que vam veure, no? Que moltes vegades no es veuen reflectits, jo m'incloc perquè encara soc jove i per tant no tant com molta de la gent que va venir, però en tot cas, moltes vegades el que necessitem són maneres de fer que s'adequin a l'actualitat i a les noves maneres de comunicar i de fer, no? Moltes gent es diu, no, és que jo sé que es fan coses a Mollet, però no me n'entero, perquè, bueno, a l'Instagram el vaig mirant, però quan potser ja ha passat, ja m'he enterat quan ja ha passat, no? Bueno, però potser hem de pensar, no és fàcil, no és fàcil, res és fàcil, però potser hem de pensar, doncs, aquestes noves maneres, no? I, per tant, com hem fet amb els joves, doncs continuarem fent amb d'altres col·lectius, amb necessitats específiques o algunes coincidents amb el jovent, i d'això es tracta, no? Sobretot d'escoltar i de sentir-se escoltats. I molts d'ells, doncs, no s'havien sentit escoltats abans per ningú, i per tant, doncs, això és satisfactori, no? Que pugui venir a explicar-te el seu problema o la seva proposta, tu recollir-la, per mi és el que sempre ho dic, el que més m'agrada de la política municipal i el que continuaré fent sempre, almenys que sigui regidor, sigui molt, sigui poc.
0: Doncs queda comentada aquesta trobada i parlem d'altres temes, i és que hem vist a través de les vostres xarxes socials que recentment heu penjat un nou vídeo doncs, denunciant el que és l'estat dels carrers aquí a la ciutat. Sergi, comentem aquesta nova reivindicació, no? Doncs sí. que heu fet.
1: Sí, com sempre, la via pública és el principal, sempre ho hem dit, ho continuarem dient i no ens cansarem de dir-ho. L'estat i el manteniment de la via pública és el primer problema de la ciutat, i també doncs, un dels que més preocupen a la ciutadania, i creiem doncs, que no es dona solució, i que quan es dona solució doncs, és parcial, i ho volíem demostrar perquè els fets estan allà i allà es va poder veure, ho va poder veure tothom, com des del govern municipal se'ns ven que es fan actuacions, però moltes vegades aquestes actuacions a la via pública, en concret, en un element que falla molt des de fa molts anys, com és l'asfaltatge als carrers, doncs es fa parcialment, no? I volíem posar tres exemples en aquell vídeo, a la Rambla Pompeu Fabra, que a banda ja pateix el problema del forat que farà ara un any que està tallada i que ara se'ns diu que l'estiu s'obrirà, però en fi, es va fer un pegat en un pas a zebra, però és que el de davant, just el mateix pas a zebra passada la Rambla, és que estava en un estat lamentable. És a dir, es va passar per un lloc, però davant, just davant, l'estat és lamentable. O com, nosaltres el que ens preguntàvem és com pot passar això? És a dir, això a què correspon? A que no ho van preveure o a que van anar allà per apagar una demanda concreta d'un veí per fer-lo callar, però la resta no? En fi, creiem que en via pública el que cal és planificació, i se'ns diu que es fa, però, malgrat ja en teoria una planificació feta, primer no es compleix, i segon és incomplerta. No és incomplerta en la pràctica, perquè és que hi ha exemples, més exemples, carrer Gallecs, no? Jaume I, o Avinguda Badalona, no? En el seu últim tram abans d'agafar la incorporació a Barcelona o anar cap a Sant Fost. És a dir, és que hi ha pegats fets i davant l'estat és lamentable, no? I hi ha forats, i això no pot ser, això és una presa de pèl, i per tant el que demanem al govern és que es deixi de titulars. Sabem que els últims mesos van molt desbordats perquè hi ha moltes demandes de molta ciutadania i moltes crítiques. Mollet opina fa molts mesos, no?, que transmet part d'aquesta inquietud de la ciutadania pel que fa a la via pública, però també d'altres veïns de manera particular que també es queixen, i creiem que això és fruit de la improvisació, fruit del descontrol que pràcticament tota la ciutat té problemes o en les voreres o en els asfaltatges, i això el que causa doncs és enfado a molta ciutadania que veu doncs, que es fan pagats i que no solucionen els problemes. I hem vist també, com per exemple, i vull dir-ho també, Avinguda Teixidores fa 2 anys que es va asfaltar i ja fa uns mesos va sortir el primer forat, es va tapar perquè van fer la demanda, es va tapar, però és que ahir vaig passar i ja tornava a estar descobert, i ara no només hi ha un, sinó que hi ha 2 forats a Avinguda Teixidores. I aquest carrer es va asfaltar fa 2 anys i va tenir un cost de més de 200.000 euros. Això no és acceptable. O no es fan bé els projectes, cosa que és molt greu, o no es supervisa, i per tant aquí calen moltes explicacions. I segur és que estem convençuts que en el futur en alguna de les obres que s'han fet d'asfaltatge sortirà, perquè és que dubtem molt de l'execució d'aquestes obres, del control, de la supervisió que ha de tenir, i estem parlant de diners públics, impostos que paguem tots els molletans i molletanes i que han de servir per millorar la ciutat. I en aquest sentit, i m'he allargat perquè és important, en la via pública no es veu en pagats i titulars buits, i ho volíem denunciar.
0: Doncs queda comentar també aquest punt, ens queden encara un parell de minuts, així que comentem temes una mica més culturals aquesta setmana. De fet, tot just s'acabava ahir aquesta programació doncs, del Per Molts Anys, una nova edició doncs, de tota una setmana amb activitats pensades exclusivament per a la gent gran. Sabem doncs, que no t'has perdut ni un espectacle de playback, Sergi. Què t'ha semblat aquesta setmana?
1: Molt bé. No m'he perdut cap espectacle. De fet, no m'he perdut cap. Sempre que evidentment puc, sempre hi vaig. Ahir va ser l'últim. I la veritat que el nivell cada vegada és més alt, molta participació, molta gent nova que vol participar d'aquests espectacles, també del teatre, que també vaig poder gaudir d'una magnífica interpretació que vam fer el dimecres al Mercat Vell. Nosaltres creiem que el Per Molts Anys és una molt bona iniciativa, que fa molts anys que es fa,

0: anys en totes les altres activitats que es fan, i per tant, balanç molt positiu d'aquesta setmana, i esperant doncs, els següents playbacks, que ja són el Nadal i el pre-Nadal, perquè la veritat que el nivell és molt i molt gran, i animar tothom que hi vulgui doncs, a participar, a veure-ho, perquè és una manera no també de col·laborar en una entitat de la ciutat, i la veritat que fa molt goig veure com s'ho curren molt al llarg de tots aquests mesos de preparació.
1: I també aprofitem que ens queden encara doncs, 30 segons per comentar el Mollet Esfira, que també sabem doncs, que t'hi has passat aquest cap de setmana.
0: Sí, la 13a edició... El Mollet Esfira és una altra de les potes que cal reivindicar i donar total suport, com és el comerç local. En parlo molt del comerç local, perquè és una també de les meves prioritats, i la veritat que vaig passar per tots els comerços, a pràctica totalitat, i la veritat que donar suport, recolzar, doncs, estar al seu costat també és molt important, perquè construeixen la ciutat, generen riquesa, generen ocupació, generen una ciutat activa, no? Una ciutat doncs, que no sigui dormitori, que és el que volem evitar, i la veritat que molt contents de les activitats també que s'han fet, de les entitats també que hi han participat, i la veritat que és una altra iniciativa que recolzem, que estem totalment a favor, i que el que cal és arribar encara a més comerços que potser doncs, no s'hi posen o no els hi compensa, o pensen ja a mi ja em va bé, doncs bueno, promocionar-los, no? També és molt important en aquesta jornada on centenars, per no dir milers de persones surten al carrer, i per tant doncs, només cal que encara millorar esdeveniments com el Mollet Esfira, en el qual doncs, hi donem tot el suport, i gràcies a tothom que hi ha participat i a l'organització per haver-ho fet.
1: Doncs amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Sergi, que ens acompanyés una setmana més, ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.

0: Catalunya el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

és negra nit, enmig de l'oceà Índic. El vaixell de reparacions Kamchatka navega completament aïllat de la resta de la flota. De sobte, el pont de comandament entra en pànic. Alerten de l'avistament de torpedes japonesos a la zona. Ràpidament, el vaixell comença a disparar els seus canons pesats, il·luminant l'horitzó. El que no saben, però, és que realment no n'hi ha cap. Estan disparant al no-res. Els projectils, doncs, es perden enmig de la foscor i l'aigua. A bord, l'ambient és de terror absolut. I s'envia un missatge

Ja urgent per ràdio a l'Almirallat, on s'explica que estan sent atacats per torpedes per tots costats i que necessiten ajuda immediata. Però no reben resposta. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniel Ribas i avui parlem de la pitjor operació naval de la història. Una odissea de 7 mesos d'errors i desastres consecutius que han estat tots documentats. Avui parlem del vaixell Kamchatka i la segona esquadra del Pacífic.

0: És febrer de 1904 i Rússia i el Japó estan en guerra. La marina russa, però, té un problema geogràfic. La seva flota principal és a la zona del Bàltic, a uns 30.000 quilòmetres de totes les operacions. El tsar Nicolau II pren una decisió desesperada: crear la segona esquadra del Pacífic i enviar-la fins al Japó. Però, és clar, la flota, en ser improvisada, no és una unitat de combat cohesionada, sinó una barreja desesperada de vaixells. N'hi ha alguns de moderns, sí, però la majoria són cuirassats amb els motors en mal estat, coberts d'òxid i d'algues, que haurien d'haver estat retirats del servei feia molts anys. Pel que fa a la tripulació, és encara pitjor. Són reclutes forçosos, molts dels quals ni tan sols havien vist el mar abans de formar part de l'exèrcit. Penseu que Rússia és un país molt gran que té la majoria de les seves parts molt lluny de la costa. Aquesta era la gent que havia d'operar maquinària complexa en unes condicions molt deteriorades i en una situació de pressió extrema. Com a suport logístic d'aquest grup tan estrany, s'assigna el Kamchatka, un vaixell de transport de carbó i taller d'emergència. És a dir, servia per reparar tots els barcos de la flota i alhora per transportar el combustible juntament amb altres vaixells que aquests necessitaran durant la missió. El que sembla que ningú es va preguntar en aquell moment a Sant Petersburg és com podia un grup de vaixells tan dispars, navegant a velocitats tan diferents i amb mariners tan inexperts, sobreviure a un viatge que els obligaria a fer escala en ports hostils, travessar canals estratègics i, finalment, enfrontar-se a una de les marines més modernes i disciplinades del planeta, la flota imperial japonesa. I és que aquesta expedició ja havia nascut sentenciada. La flota surt de Libau l'octubre del 1904. El primer obstacle que hauran de travessar és el Mar del Nord. Rozhensky, l'almirall en cap, té molta por i està convençut que Japó ha enviat torpediners, vaixells portadors de torpedes, a mig món de distància per caçar-los. És així quan una nit, entre la boira, a la zona del banc Dogger, la flota russa detecta unes llums. Realment són pesquers britànics, però pensen que són torpediners japonesos i obren foc durant 20 minuts. I no només això, sinó que entre els pesquers hi ha vaixells de suport aliats. Els vaixells de suport, tot i algunes excepcions com el Kamchatka, no estaven pensats per disparar, sinó per ajudar els que sí que ho feien. Per exemple, alguns eren carponers, és a dir, portaven el combustible per la missió. D'altres servien de taller, altres eren vaixells hospital i els altres de reconeixement, és a dir, anaven avançats a la resta de la flota per poder veure quins possibles perills es podien trobar. És a dir, que disparant els vaixells de suport s'estaven literalment disparant a ells mateixos. I enmig de tot aquest desastre, el Kamchatka es va distingir per la seva punteria, disparant centenars de projectils a vaixells civils suecs, alemanys i francesos que només passaven per allà, convençuts que tots eren en realitat torpediners encoberts. El resultat de tot aquest foc creuat és devastador. Pesquers enfonsats, mariners morts i l'endemà una crisi diplomàtica de proporcions històriques. Quan els nostres protagonistes arriben a les costes espanyoles, concretament a Vigo, es troben amb una notícia que els gela la sang. El Regne Unit, la potència naval més gran del món, els ha declarat l'estat d'alerta. Ara, la flota britànica els comença a perseguir per tot l'Atlàntic, preparada per enfonsar-los com a represàlia. En aquest moment, Rússia es troba a un pas de declarar la guerra a l'Imperi Britànic, cosa que hauria significat la fi total. Una guerra a gran escala, pràcticament a nivell mundial. Finalment, es va haver d'intervenir a través d'una comissió internacional d'investigació a París. Rússia, humiliada, va haver de demanar disculpes als oficials i pagar indemnitzacions milionàries per un atac que, en la pràctica, no havia estat més que un error col·lectiu. Un cop resolta la crisi diplomàtica, la flota continuarà el seu viatge resseguint un tram de la costa africana per després anar cap a l'oceà Índic. Quan la flota arriba a Tànger per repostar, el Kamchatka, com no, es queda encallat en una operació de subministrament de carbó mal executada. La tripulació està exhausta i desmoralitzada. I, de fet, el vaixell comença a ser, d'alguna manera, com rebutjat dins la pròpia flota. Ningú vol estar a prop seu perquè tothom tem ser la seva pròxima víctima. A causa del carbó de mala qualitat i la manca de manteniment, els vaixells avancen molt més lent del que estava previst i el viatge dura mesos. Tan lent avancen que els tripulants comencen a morir per malalties tropicals. El tifus i l'escorbut fan una carnisseria en uns mariners que, recordem, mai havien hagut d'enfrontar-se a aquest tipus de climes. Els tripulants comencen a perdre el cap i, és clar, en durar més el viatge, els subministraments es comencen a acabar. La tripulació es baralla per racions d'aigua dolça, que s'han convertit en un bé preuat. Com imaginareu, la brutícia és també absoluta. Les rates han envaït les bodegues i la falta d'higiene converteix els vaixells en focs d'infecció. I això és a portes a dins, però de portes en fora la cosa no millora gens. En aquesta època, la telegrafia sense fils era una tecnologia nova i experimental. Doncs bé, el Kamchatka l'utilitzava constantment per enviar missatges que deixaven estupefacte a tota la marina russa. Degut a, literalment, als deliris i al·lucinacions de la tripulació, un dia notificaven que havien estat atacats per torpediners enmig de l'oceà obert. L'endemà demanaven ajuda urgent perquè creien veure una flota japonesa completa a l'horitzó. La resta de la flota, ja acostumada a les al·lucinacions dels seus companys, va començar a ignorar els seus avisos. I mentre les males olors, la fam, la desesperació i les malalties inunden la coberta, els oficials, per mantenir uns aires de dignitat imperial, segueixen organitzant sopars formals mentre el vaixell s'enfonsa en la misèria. És a dir, dins la flota trobem una espècie de societat similar a la que hi havia just abans de la Revolució Francesa, per exemple. Oficials amb uniformes elegants i nets servint vi en cristalleries, mentre a pocs metres els mariners morien de malaltia en un vaixell que no sabien ni on era. L'absurd arriba al punt que, per falta de subministraments, la flota ha de pescar peix en llocs on no n'hi ha i robar carbó de vaixells civils que es van trobant pel camí. En aquest punt del viatge, la segona esquadra del Pacífic ja era pràcticament un grup de supervivents enmig de l'oceà. No obstant, però, aquest viatge tan lamentable ja ha passat pel canal de Suez i ara naveguen per l'oceà Índic. Al maig de 1905, després de 7 mesos, la flota arriba a l'estret de Tsushima, davant del Japó. Estan esgotats, malalts i els seus vaixells són un desastre. L'almirall japonès Togo els espera. I comença la batalla. Una batalla que dura menys d'un dia. Les tropes russes són completament esborrades del mapa. El Kamchatka, com no, fidel al seu estil, va ser un dels primers en caure. Es diu que pels mariners va ser gairebé un alleujament, perquè per fi, després de mig any d'un viatge catastròfic, s'havia acabat la seva odissea. I aquesta és la història del vaixell Kamchatka, la segona esquadra del Pacífic i la pitjor operació naval de tots els temps. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
4: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
9: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
10: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
11: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica, Carina, quines són?
12: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
13: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
14: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les Coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
15: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
16: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li ha portat problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
15: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanitzats urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
18: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
20: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
19: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
4: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Perquè fa la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats,
2: atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
4: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
0: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
4: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
6: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències i, per tant, el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
4: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
0: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
4: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
0: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
7: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
25: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple, però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
24: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
0: Arriben els esports. que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
3: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
8: I'm really happy, you know,
9: Estic realment feliç quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou. Hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
10: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
3: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pasqual al Barça continua centrant en l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
11: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar, y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
3: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
13: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa a les 9 avui a Barcelona.
0: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
26: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
27: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
28: gràcies i fins la propera.
29: Moltes gràcies.
30: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
1: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
30: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
1: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
30: Premis Ràdio Associació.
1: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
31: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
32: Una alanada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
31: Un impuls.
32: Un refugi.
31: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
32: I fer-se sentir.
31: Això és el que volem que sigui l'alanada.
32: Ens acompanyes?
33: L'alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Propostes en xarxa.
2: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre, o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
8: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital. Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
12: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
14: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol. Roger Sánchez.
3: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, avui estem tenint
6: tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mil control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
15: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
7: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
16: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
7: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
7: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
17: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
7: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
18: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu, han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país, i ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
7: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
9: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
12: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
9: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
10: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
9: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
9: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats de Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de

0: En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
1: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per a la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
5: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
6: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
1: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
8: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials perquè els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
9: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè

0: És perillós.
1: Notícies en xarxa.
2: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
4: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
3: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
5: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
7: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
8: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
7: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
2: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
9: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
10: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes Ramírez no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
0: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
11: D'això, molt content de poder sobretot començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
0: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al municipal de Palamós contra el Real Madrid.
10: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant en l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual, si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
12: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Es un primer lugar y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
10: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
13: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
10: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
14: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrios, el porter i capità de l'equip.
15: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
14: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
10: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
2: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs convidarem també a Carla Ramos, companya dels serveis informatius, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat que tenim aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès. Després, avui tindrem com a convidats representants de la companyia de teatre amateur, la companyia jove de teatre amateur Efecte Papallona, Efecte, que precisament aquest divendres estrenen, jo crec que és la seva tercera obra, es titula 7 dies, i ens venen a presentar una miqueta doncs això, doncs la companyia i també aquesta nova proposta teatral. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva avui des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, que són els companys que realitzen aquest espai per la xarxa, de la qual en forma part Ràdio Mollet. Doncs ens parlaran de la colla de Diables de Móra d'Ebre. També tindrem el Tast, avui compartirem temps de ràdio amb l'assessora d'imatge, Clàudia Martín, i a la recta final del programa tindrem l'Espai del Col·leccionisme. Conversarem, com és habitual, amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que avui ens parlarà del Museu del Llapis. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les Piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Estàvem comentant amb la Carla, la redacció, la quantitat d'artistes convidats que enguany la Irmandad de Nosa Galiza tindrà motiu de la Festa de les Nacionalitats, que celebra just aquest cap de setmana. És una de les, jo crec, dels cartells més importants dels darrers anys de l'Irmandad.
1: Doncs sí, la veritat.
0: I és el tema que ens portes, no?, per comentar.
1: Doncs sí, ho comentaven, i és que porten un cartell molt extens. De fet, comentem doncs, que l'Irmandad de Nosa Galiza de Mollet celebra aquest cap de setmana el que és la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que any rere any reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i també les cultures presents aquí a la ciutat. Enguany la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazo, secretària de la Irmandad a Nosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte per la tarda actuaran grups provinents d'Amèrica Llatina.
2: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs, la riquesa que hi ha, doncs, que hi havia a l'estat espanyol doncs, de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs, a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs, altres grups que venen doncs, d'Amèrica Llatina.
1: D'aquesta manera, doncs, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Venezuela i també Hondures. Abans de les actuacions tindrà lloc el tradicional dinar. Comentem també una mica doncs, la programació d'aquesta 45a edició de la festa, i és que és una festa que enguany tindrà lloc a Can Borrell i que començarà aquest divendres a 8:15, amb una nit marcada per la música tradicional i la festa popular. El programa inclou l'actuació del grup de gaites de la Irmandad, el grup de folk Rabatxol i una gran verbena amb el duet Marbú i Mirla. La jornada continua dissabte, que començarà al matí amb els actes institucionals del Dia de les Lletres Gallegues. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la Riba, es farà la tradicional hissada de bandera, que estarà acompanyada per l'actuació del grup Ariños de Nosa Galiza, de Santa Coloma de Gramenet i també la banda de gaites de la Irmandad. El diumenge continua la festa. A les 12 del matí, l'Irmandad Galega de Rubí, i a 1:15 doncs, hi ha una proposta infantil. Posteriorment, a les 6 de la tarda, el grup de gaites de l'Irmandad estarà acompanyat de Cova de Serpe de Barcelona i també del Centre Aragonès d'aquí de la ciutat, i ja a les 9 de la nit tindrà lloc l'acte de fi de festa. Per tant, com veiem, doncs, 3 dies molt intensos que posen al centre un any més aquesta diversitat cultural i que reivindica també doncs, tota la riquesa que conflueix aquí a la nostra ciutat.
0: Ho deia més, el 45è aniversari es nota per un cartell tan extens. A més, tot això, doncs, penseu que també al parc de Can Borrell hi haurà parades, crec que allò de productes gastronòmics de Galícia, vull dir que aquest cap de setmana vinent la festa es trasllada a Can Borrell Planellador, que recordem que a Planellador també estaran celebrant la festa del barri. Molt rebé, més doncs coses,
1: sí.
0: No?
1: Parlant d'aquests barris... Sí, no marxem barri, de Can Borrell, no. De fet, no marxem d'aquí del barri. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell, una actuació que s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i que té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat, seguint tots els protocols de seguretat establerts. Aquesta actuació forma part de les tasques habituals de manteniment de l'arbre de Torbrà que realitzen de forma periòdica. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. Amb aquesta intervenció es vol preservar la salut dels plàtans d'ombra de Can Borrell i assegurar que continuïn oferint ombra i benestar ambiental a aquest entorn del municipi. Així que, doncs, tota normalitat per poder passejar per aquest parc i també, doncs, que no afectarà a la festa de l'Irmandad, que també és important.
0: Queda dit, de fet, més enllà de per xarxes socials que ha fet aquesta comunicació l'Ajuntament, també hem vist allò cartells a les comunitats de veïns informant davant d'aquesta actuació que es fan a l'Arbrat. Molt bé, Carla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Ho deixem aquí a tu, Emma, que vagi bé.
0: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, ens espera avui ja una jornada molt més tranquil·la que no pas el dilluns i encara amb algun ruixadet de tarda, però francament localitzat. Els tindrem sobretot aquests ramets al nord d'Osona, també al sud del Ripollès i de la Garrotxa, cap a les muntanyes de les Guilleries, per tant l'interior de la selva, bàsicament. I a la resta del país una situació molt més tranquil·la, amb núvols una mica més abundants al llarg d'aquest matí, però inactius a la seva majoria. I la temperatura tira cap amunt, ja el matí està sent menys fred que els últims dies i la tarda acabarà sent força càlida ja a gran part de Catalunya. Estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que ens volíem fer ressò d'una nova proposta teatral, dient nova perquè s'estrena aquest divendres i perquè és la tercera proposta que ens porta a Mollet del Vallès a la companyia jove de teatre amateur Efecte Papallona. Tenim en representació d'aquesta companyia l'Aina Parra. Benvinguda, Aina.
1: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I la Noa Martínez. Molt bon dia, Noa.
2: Molt bon dia.
0: I amb elles doncs ja estaven conversant, els hi estava dient gairebé que us estic fent l'entrevista abans de començar, però és que tenim ganes de conèixer precisament la companyia i després la proposta que posaran en escena aquest divendres, anem a assenyalar-ho, aquest divendres a 6:45 de la tarda al Mercat Vell. Es titula 7 dies i en parlarem d'aquesta obra, però primer volem conèixer Efecte Papallona. Qui sou? Diem que és la tercera, és a dir, que hi ha persones segurament de Mollet que diuen, clar, que sabem qui són, no?
1: Sí, sí, oh, tant de bo.
0: Noa, explica'ns allò. Sou una companyia de teatre amateur que m'estaves explicant ara, no?, que havíeu fet els estudis junts, que havíeu fet allò teatre.
1: Sí, sí, sí. Vam cursar batxillerat tots junts i érem un grup d'extraescolar de teatre a l'escola. Vam fer dos mostres al batxillerat, una primer i una segon, i quan vam sortir es va quedar una mica estancat. I més endavant, una companya que en aquesta no actua, però ha actuat en anteriors mostres, i jo vam anar a veure una obra de teatre i vam sortir amb moltes ganes i vam contactar amb la resta de companys que formaven part del grup, vam quedar per sopar i vam posar sobre la taula la possibilitat de portar l'obra que havíem estat treballant l'any anterior a algun espai de Mollet, i a partir d'aquí vam començar a buscar un lloc on assajar, un contacte, i bé, fins a dia d'avui.
0: Quants integrants sou a Efecte Papallona?
3: Som 8.
0: 8?
3: Crec. I som precisament 4 nois i 4 noies.
1: Sí, ara mateix sí. És veritat que hi ha altres companys que han sortit en darreres mostres, i actualment no estan actuant, però evidentment també formen part del projecte.
0: Comenta la Noa, bé, ens vam aplegar en un sopar i vam dir, escolta'm, anem a tirar-ho endavant, i on us adreceu? A l'Ajuntament, a Joventut, no? Perquè, clar, necessitava un local per assajar...
1: Sí, sí, sí, totalment. El local per assajar el vam trobar de manera més, més pel nostre compte, i estem assajant a la Tremolla, aquí a Mollet. I després ens vam adreçar primer a l'Ajuntament perquè no coneixíem les iniciatives juvenils de joventut i ells mateixos ens van facilitar el contacte del Joan, de joventut, justament, i a partir d'aquí doncs ja vam establir com aquesta connexió i fins a dia d'avui també que seguim amb iniciatives juvenils.
0: I la darrera obra que havíeu fet, no, a l'institut era aquesta de Perfectamente Desconocidos?
1: Sí, sí, sí, sí, exactament, però evidentment a més petita escala vam com intentar perfeccionar-la per poder-la presentar aquí a Mollet.
0: Una curiositat, Efecte Papallona, títol de la companyia, per què es diu així, la companyia?
1: Bé, estàvem pensant nom i se'ns va acudir Efecte Papallona, al final el fenomen, no?, de sí, que una cosa molt petita pot acabar generant alguna cosa més gran, i ens va semblar com un nom bastant adient, tenint en compte que estàvem com començant.
0: Bé, de fet, la idea que tenen és consolidar-se com a companyia, de manera que anem a comentar, elles i ells s'han fet Perfectamente Desconocidos, Tocados por el Caos, i aquest divendres, 7 dies, que jo els hi comentava, primera obra en català.
3: Sí, de fet, és el que comentàvem abans, que és el primer cop que Efecte Papallona té el guió oficial de l'autor de l'obra. Per això no ha sigut com cap...
1: adaptació.
3: Adaptació, exacta, i ha sigut tenim el real guió per poder fer l'obra, la qual és un plaer absolutament. I l'única condició que ens va demanar l'autor va ser que la podíem fer i que ell volia venir a veure'ns. I ja està.
0: L'autor és el Josep Canet i Figueres,
1: sí? Sí, sí,
0: i com va caure a les vostres mans aquest guió, aquesta obra?
1: Doncs un company i jo vam anar a veure una obra, perquè de tant en tant, doncs per pobles d'aquí al voltant anem a veure alguna obra, i justament vam anar a veure 7 dies, i en quan la vam veure vam dir, ostres, és que encaixa perfectament amb el nostre grup, una mica amb la idea de teatre que portem a l'escenari, i va ser veure-la, i això, vam demanar com havien aconseguit el guió, si el tenien ells, i ens van facilitar el contacte de l'autor, i llavors vam escriure, i com bé deia la meva companya Aina, és el que ens va dir, que l'escrivíssim per dir-li quin dia estrenàvem, i ja està.
0: És que, de fet, suposo que us sentiu molt identificats, no?, amb els personatges, perquè són uns joves universitaris, com ara vosaltres, no?
3: Sí, sí, sí. O sigui, la obra en si és còmica. Sempre Efecte Papallona crec que ha sigut molt adient a fer obres còmiques, més pel públic, més pel jovent, bueno, per tot tipus de públic, realment. I 7 dies... Jo crec que és precisament aquest dia és una representació del jovent d'avui a dia, perquè tenim uns personatges que fàcilment tothom es pot sentir identificat una mica o que es pot veure reflexat en la gent.
1: Sí, a més sempre havíem fet de persones adultes a les obres perquè les últimes mostres... I llavors també ens va fer gràcia el fet de dir, bueno, haurem de representar gent de la nostra edat, gent que potser... No hem trobat, però sí que podem identificar, com diu l'Aina, amb persones que hem conegut o inclús amb nosaltres mateixes. I la veritat és que ens va fer bastanta gràcia quan la vam llegir i esperem que agradi al públic.
0: L'Aina deia, fins ara tot el que hem fet, no?, són comèdies. Diuen que fer riure és més complicat que fer allò plorar. No sé si en el vostre cas també penseu que és així o no.
1: Sí, sí, nosaltres vam decidir fer comèdia perquè la nostra, bueno, la idea del teatre que fem és un teatre per acostar-lo al públic i per atraure persones que potser de normal no estan tan acostumades en el teatre o no els agrada tant com, per exemple, alguns dels integrants del nostre grup. Llavors, pensem que la comèdia és un gènere que pot atreure molt el públic o que el pot enganxar. Sí que és veritat que... Clar, quan estàs actuant i el públic riu, doncs és un subidón.
3: És adrenalina pura.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: M'imagino que porteu assajant dies, mesos, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
3: Des del setembre, novembre, sí. Gairebé, i ha sigut un no parar. Ha sigut un no parar de llegir, rellegir, començar a preparar. És veritat que sempre... tens com aquesta sensació i la por que vas una mica contra temps.
1: Sí.
3: Però és preparació durant mesos.
0: Sí. I tot el que és el muntatge, l'atrets o allò en l'escenari, tot això, clar, us encarregueu també vosaltres,
1: sí,
0: no?
1: És justament el que t'anava a dir, que a més, al ser una companyia jove, ens ho autogestionem tot nosaltres, perquè no tenim fons com per contractar persones, que, o sigui, som nosaltres i persones que volen col·laborar amb nosaltres, i, clar, tot el que és muntatge de so, escenografia, vestuari... publicitat, tot ho fem nosaltres repartint-nos la feina una mica i col·laborant entre totes perquè surti el millor possible.
0: Aprofitem per dir que l'entrada és gratuïta, però que evidentment hi ha aquesta taquilla inversa que si us agrada, no?, allò que heu vist, vos seria agrair aquesta feina, aquest treball que ha desenvolupat els integrants d'Efecte Papallona.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres normalment sempre fem entrada gratuïta, a part de perquè és una iniciativa juvenil, perquè ens agrada que hi pugui accedir tothom, però aquest any sí que és veritat que hem plantejat el tema de la taquilla inversa, més que res per cobrir també despeses de la companyia.
3: Sí, perquè heu de fer construccions de portes... Bueno, sí, són aquestes despeses que al final són inevitables i pensàvem que era una bona idea.
0: Poca broma, perquè jo he vist que Joventut en la darrera obra va posar que prop de 200 persones o més de 200 persones es van aplegar al Mercat Vell. És a dir, que esperem que... Jo crec que la capacitat màxima és 280, 250.
1: Sí, més o menys.
0: A veure si aquest divendres ho aconseguiu, no?
1: Seria, vamos, un somni fet realitat. Total, sí. Total.
0: S'adreça,
1: sí, sí.
0: Sobretot a públic adolescent, l'obra? Jove, adolescent, jove...
1: A veure, jo crec que sí que és cert que les bromes i l'argument gira una mica al voltant del que parlàvem, de gent universitària, però jo crec que és una obra que pot fer, que pot agradar en general, al públic en general, la
3: a
1: veritat.
3: Tothom.
0: Que comparteixen pis, eh? Allò, joves universitaris que comparteixen pis. Sí. També, igual als pares també els hi estaria bé de veure l'obra, no?
1: Sí, sí.
0: Per veure com es desenvolupen els seus fills i filles.
1: Sí. Exacte, exacte. Sí, la veritat és que gira al voltant d'això, del que passa en un pis d'estudiants, i la comèdia es desenvolupa doncs, a partir del... d'això, de l'argument principal i... Mm.
0: Sí. Abans del Mercat Vell, fer un assaig, jo no sé si amb persones també que, conegudes vostres, perquè digui, escolta'm, no sé si teniu una persona o hi ha algú de la companyia que s'encarrega més de la direcció, de dir, escolta'm, tu posa més èmfasi, no?
3: Realment no. O sigui, al final no hi ha com rols establerts, perquè la idea a l'hora de fer els assajos és que mentre no surtis estiguis com mirant. Llavors és com una mica, estem tots pendents de tot, i si tens una idea, o sigui, hem estat molts cops i moltes hores i parlant de, vale, doncs jo crec que això ho faria així, vale, doncs potser això ho podem canviar i fer-ho d'aquesta manera, que al final jo crec que és una mica també lo maco, el fet de tenir com la confiança i tots som iguals.
1: I l'assertivitat, no?, de dir... Ostres, doncs això potser ho podries plantejar d'aquesta manera, jo crec que s'entendria millor. Ah, doncs jo no estic del tot d'acord. Es basa una mica en aquest diàleg constant. Sí que és veritat que ara, conforme avancem i anem cap al dia de l'obra, doncs venen, intervenen a l'assaig, doncs, per exemple, els nostres tècnics de so, que són dues persones que col·laboren amb nosaltres, i ells i ell i ella també ens poden dir, ostres, doncs això no s'acaba d'entendre, ostres, aquesta broma és boníssima, aquesta broma està molt bé, doneu-li més pes. Llavors, això també ens serveix, evidentment.
0: Dèiem que Efecte Papallona es vol consolidar com a companyia de teatre, fins i tot allò per poder sortir de la població de Mollet del Vallès. No sé si algun dels integrants també s'està formant a l'Institut del Teatre o en alguna escola d'aquestes de, no? De teatre, de dansa...
1: Bé, de moment, la veritat és que totes som universitàries, bueno, menys algun integrant, però en general estudiem o treballem o amb dues, però cap està formada en temes teatre. Sí que és veritat que jo personalment m'agrada molt i és una cosa que no descarto estudiar en un futur, però la veritat és que la majoria de coses sorgeixen una mica del nostre criteri, de l'amor que sentim per les arts escèniques. I...
0: Sí. No sé si també us donen un cop de mà a la Tramolla, no? Allò, el Ferran Jiménez, a l'hora de... que és el director de la Tramolla, no sé si us orienta una miqueta... O us deixa l'espai i vosaltres...
1: Sí, més aviat això. O sigui, estem molt agraïdes perquè l'espai ens l'estan cedint i tenim espai per actuar allà, per assajar. Però teatralment estem bastant autogestionades, la veritat.
3: Sí.
0: De fet, la Noa ha dit allò que, no sé si l'Aina també, de tant en tant, més enllà de ser actrius amateur, també són públic... Us agrada anar al teatre?
3: Sí. És que al final jo crec que és molt por amor a l'arte. I precisament jo crec que tenim com un passat on, a part de fer teatre, hem vist molt teatre, ens agrada molt el teatre, i per tant hi ha com aquesta dualitat de voler estar dins de l'escenari, però també gaudir molt d'estar de públic, de fer de públic, de veure i viure-ho, també.
0: La veritat és que és veritat que hi ha moltes escoles, no?, que porten els infants a veure teatre, i que això és una manera molt important, allò d'iniciar, no?, aquesta estimació envers un art interpretatiu que sempre s'ha de posar en valor, perquè en aquell moment aquelles persones estan única i exclusivament actuant per tu, i això és molt important.
1: I també l'únic i l'autèntic que és, perquè al final cada mostra és diferent de l'anterior, tot i que sigui el mateix guió, els mateixos actors i actrius, també és una mica la màgia del teatre, no?, que el que està passant d'alguna manera mai serà igual el que pugui passar després o el que hagi passat abans.
0: Quina durada té, 7 dies? Ho dic allò per aquelles persones que diguin, ui, més o menys aproximadament 1 hora 30 o una cosa d'això?
3: Encara no ho sabem exactament, però creiem que aproximadament rondaria cap a l'hora i quart, hora i 20,
1: sí,
3: més o menys.
0: Molt bé. És a dir, que ens quedarem amb ganes de quedar-nos més asseguts allò a la cadira, no dient, ai, per què no dura? Per què no dura més, no?
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Escolteu una cosa, estem acabant el temps. Micròfons perquè convideu allò a la ciutadania de Mollet, que no s'ho perdin, aquests 7 dies.
1: Bé, doncs, jo convido a tothom a venir. Jo crec que serà una estona molt divertida, que podrem gaudir totes, perquè nosaltres estarem gaudint segur i jo crec que el públic també gaudirà.
3: Sí.
1: I nosaltres encantadíssimes de rebre el públic de Mollet un any més.
3: Sí.
0: És per arribada, eh? Allò que no s'ha de reservar entrada, o sí? O a través de xarxes socials la gent us pot dir, ei, que... I sou a xarxes socials.
3: Sí.
0: I llavors, no sé si us poden dir, escolta, en reserva amb allò tant...
3: No, en principi és per ordre d'arribada.
0: Per ordre d'arribada, sí. Doncs, i una vegada s'ompli l'aforament, ja sabeu que és limitat, així que no us adormiu. Comença l'obra a 6:45, però sigueu puntuals una miqueta abans per garantir-vos allò al seient i després a disfrutar dels 7 dies. A més, jo no sé si us posa pressió això de saber que també estarà l'autor de l'obra entre el públic. No?
1: Sí, clar.
3: Una mica, sí. Al final és la seva obra.
1: Clar, és transmetre una mica també el que aquesta persona volia transmetre quan la va escriure.
3: Sí.
0: Bueno, doncs segur que... també s'ho passa genial, segur que sí. Noa i Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem allò, doncs, veure com va evolucionant a Efecte Papallona. Us esperem en una altra ocasió també en aquests micròfons perquè ens digueu, escolta'm, allò era d'iniciativa juvenil, però ara ja som companyia.
1: Sí, sí, tant.
0: Si voleu allò amateur, joves, tot el que vulgueu, però comencem allò a fer bolos per la comarca o més enllà de la comarca, que sap, no? Així que moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A tu, sí, per
0: convidar-nos. I que sigui tot un èxit.
1: Adéu-siau. Gràcies, sí, gràcies. Adéu. Moltes gràcies.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I ara tot seguit compartim amb tots vosaltres aquest espai que ens ofereixen des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Cultura Viva, i que avui ens permeten conèixer la Colla de Diables de Móra d'Ebre.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura Viva en marxa cap a Móra d'Ebre a conèixer el grup de diables de Móra d'Ebre i ho fem amb el seu cap de colla. Ell és el Jordi. Hola Jordi, què tal, com estàs?
5: Molt bé, molt bones i moltes gràcies doncs, per invitar-nos en aquest programa i encantat de ser aquí.
4: Doncs nosaltres estem encantats de tenir-te a l'altre costat perquè ens informi sobre la vostra colla de diables de Móra d'Ebre. Explica'ns els vostres orígens, el nom, la bestiola, com és.
5: Bé, nosaltres la colla arrenca l'any 1992, tot i que molt abans ja sent Correfoc, però tot era molt diferent. Però tenim documentat que les primeres cercaviles eren l'any 1920 a Móra d'Ebre. Llavors, durant anys s'han fet cercaviles, etcètera, etcètera. Va haver una temporada que eren els quintos que sortien a fer doncs, aquests correfocs i finalment doncs, es constitueix l'entitat l'any 1992 amb la bèstia de foc, que és el nostre drac Xeron, que avui en dia, doncs, després de 33 anys, encara està actiu i en plenes facultats per sortir, cremar i disfrutar amb tots, grans, adults, nens, petits.
4: Com és aquest drac?
5: Bé, és un drac que fa uns 40 quilos de pes, té 8 punts de foc, crec que sobre uns 40 quilos, i bueno, és una bèstia que es porta com un gegant, la persona va dintre, per tant necessita acompanyants també per poder entrar i sortir. Sempre necessites uns ajudants, si no sol és molt difícil, és diferent a altres bèsties. També cal recordar que té 33 anys, ara pues, s'ha modernitzat moltíssim tot, no? Però bueno, ens l'estimem moltíssim. D'aquí, del Drac Xeron, doncs, en una representació de Sant Jordi va sortir un ou, no sabem com va ser, i a partir d'aquí va sortir l'espia dimonis, fruit d'aquest ou, que és l'altra bèstia que tenim.
4: Espiadinomonis.
5: Sí.
4: I com comentes que... Com és?
5: Bueno, és una bèstia totalment diferent.
4: Sí.
5: En aquest cas té 3 punts de llum.
4: Sí.
5: Es porta entre dues persones. És molt més àgil. Pesa 10 quilos. Potencial molt... És una libèl·lula, per dir-ho d'una forma, no?, que va agafar nom d'una partida del poble, que és Salvaterra. I bé, entre aquestes dues figures d'imatgeria festiva que tenim, més els diables, doncs donem fruit amb aquests correfocs i espectacles que anem fent i tenen arreu dels països catalans i d'Aragó també, allà on mos criden també fent cap.
4: Quants membres sou ara mateix? Com és el vostre vestuari? Quin color predomina o porteu?
5: Mm-hmm. Nosaltres ara som 70 membres, 71 per ser exactes. Els tratges, els moderns, és el vermell i el negre. Tenim la típica massa normal i corrent i la massa de lluïment, que és la nostra forca, a part dels 7 trots que porten tant Diablesa com Lucifer. També val a dir la colla infantil, que la vam recuperar malgrat el Covid, que estàvem ja recuperant-la, l'han pogut tornar a recuperar, tenim uns quants infants també ja participant de la entitat infantil. I la veritat és pues, que, bueno, seguint apretant amb la base, creiem que hi ha relleu i que estem fent les coses bé, estem participant de moltíssims actes i ara, pues, properament, amb aquestes festes majors d'Hospitalet, que també participarem del Correfoc un any més, com a colla germanada, si no recordo malament, del 2016, que es va signar l'agermanament entre les dues colles, per tant és una fita que no podem eludir, i bueno, hi ha ganes.
4: Ha canviat molt des de que vas començar fins ara el món de la pirotècnia i el món en si del grup de Diables?
5: Sí, ha canviat, jo crec que ha canviat. Per una banda s'han modernitzat moltíssim, sobretot en vestimentes. Per altra, la documentació doncs, també val a dir que és una mica feixuga. Cal estar molt al dia, et van canviant cada 2x3. A més, ara amb aquests nous plans de l'art enfocat i altres, doncs que tens que estar tot el dia mirant el mòbil, si podràs fer els espectacles, si no els podràs fer. Bueno, és ficar-se també al dia de tot i procurar que tot surti bé. Però la veritat és que hi ha un canvi abismal. Jo retorno als Diables aquí a Mora farà uns 15 anys i en 15 anys hi ha hagut un canvi en tot, en documentació, en papers. Abans tot era molt més àgil i ara, doncs, com deia d'un inici, és molt més feixuc.
4: Què t'aporta formar part de la colla Diables?
5: Bueno, la veritat és que la primera, defensar la cultura popular. I la segona, doncs, el cercle d'amistats que acaba generant, no? Jo ara mateix estic parlant com si estigués a casa. Uh-huh. Em sento part de la colla de Diables d'Hospitalet de l'Infant, també. Per tant, doncs no només és la entitat, sinó les cercaviles de foc, sinó a més darrere d'aquestes cercaviles queda una amistat, no?, que predula, i per tant, bueno, quedes amb les persones i, bueno, és un dia a dia diferent. Segurament que en moltes sobretaules sempre acaba sortint els Diables, etcètera, però bueno, clar, és un cercle d'amistat molt gran.
4: Jordi, què sents quan estàs portant doncs, el Drag Shannon o sota doncs, un dels... quan estàs tirant els petards, en aquest cas? Què és el que sents?
5: Bueno, és una adrenalina que el qui som abans, en aquest cas, de la pirotècnia, del món del foc, de la cultura popular, adrenalina en estat pur. La veritat, veure també i sobretot que la gent disfruti quan estàs fent doncs, aquests passacarrers o aquestes cercaviles o cercaviles de foc. La veritat és que darrere de totes aquestes activitats hi ha molta gent, no?, que està treballant, i veure que la gent disfruta i que t'aplaudeix, doncs al final és un signe de satisfacció interiorment, no?, i que l'exterioritzes, evidentment.
4: Uh-huh. I per últim, què li diries a la gent que està... És que no sé si forma part d'una colla de Diables o no.
5: Doncs jo li diria que ho provin, que s'acostin. La veritat és que és un món molt bonic, que crees amistats arreu de Catalunya, i per tant recordo algunes persones, a mi em fa por, val a dir que la colla, una de les coses detonants, no?, que sí que me preguntaves anteriorment, el canvi que hi ha hagut, uh-huh. El canvi que hi ha hagut és que fa 15 anys hi havia doncs, el 95% eren homes.
4: Sí.
5: Un 5% dones. Avui en dia, la nostra entitat està conformada més dones que homes. Per tant, hi ha hagut un acostament, s'ha treballat moltíssim perquè també la dona conformi part d'aquestes entitats, no? Recordo algunes, doncs, és que a mi em fa por, i una vegada, doncs, estar al costat, apropar-se i d'això, o sigui, són persones que estan actives i realment persones que ara mateix estan tirant del carro, no? Bueno, crec que hi ha hagut molts canvis, no només en documentació, sinó en aquest aspecte també, no? I, per tant, jo aposto perquè petits, grans, evidentment, cada un en la seva categoria, no?, es vagin acostant també, perquè és un món de cultura popular, que tens l'oportunitat de veure coses infinites que no s'acaben mai, perquè moltes vegades vas a trobades i aquella tarda doncs resulta que hi ha uns gegants o resulta que hi ha uns balls de bastons i al final doncs, tots els que ens agrada, com aquell que diu el foc, que ens agrada la cultura popular, la cultura de casa nostra, uh-huh. I acabes cerclant amistats i de fet fent intercanvis que tampoc no tenen res a veure en Diables i Diables, sinó que acabes coneixent gent que acaben venint al teu poble, doncs perquè, bueno, ja has intercanviat impressions i coses que a altres pobles

0: Intentarem pues, ensenyar la cultura, en aquest cas, ja del món pirotècnic, del món del foc. És una fita per nosaltres que portàvem treballant molt temps. Des del 2019 s'estava treballant per poder assolir-ho i finalment doncs, el treball constant ha tingut el seu resultat. I bueno, aquest any, com a fita, jo crec que podríem dir representa Catalunya a l'exterior, crec que és el top.
1: Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, per aquesta entrevista, per apropar-nos una mica més la vostra colla Diables. Ens veurem aquí, a l'Hospitalet de l'Infant, així que llarga vida a cultura i llarga vida, doncs, a la grup de Diables i al foc.
0: Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per obrir també aquest espai i poder parlar també de la cultura popular i la cultura de casa nostra.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Avui en el tast ens acompanya Clàudia Martín, ella és assessora d'imatge i la tenim des de fa uns mesos aquí en el Posa't les piles i ens va orientant allò de les tendències en moda. Així que anem a parlar, avui ens ha dit la Clàudia, anem a parlar de complements, que de fet la Clàudia sempre ens diu que és important tenir-ho en compte perquè el vestit que portis li poses un complement diferent, no? I sí, canvia totalment. Molt bon dia, Clàudia.
1: Bon dia, Emma, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Sí. Saps que m'he fixat? Que la darrera ocasió que vam parlar, que ens vas parlar d'aquests pantalons més, no? Més tipus bombatx.
1: Sí.
0: És veritat, és tendència. És que sobretot sí, ho estic veient allò en homes, eh? Allò a la televisió. No sé si acaba allò sí, de... Trobo que deuen ser molt còmodes. No sé si realment estilitzen o cauen massa bé. Però còmodes sí que crec que han de ser-ho.
1: Sí, és el que diem sempre, que depèn de com ho combinis. Que potser amb un pantaló més ample doncs has d'anar una miqueta més estret de dalt o anar veient com et pots sentar millor.
0: Sí, però la veritat és que després de parlar amb la Clàudia vaig començar a veure jo imatges, no?, de presentadors, de convidats. Sí. Vaig pensar, doncs sí, tota... Va ser encertat de ple, és a dir, que tenim una bona assessora d'imatge.
1: Les tendències no fallen.
0: Escolta'm una cosa, Clàudia, sempre ens dius, ai, si em poso un mocador, si em poso un penjoll, sí, si em poso... No?
1: Sí.
0: Li dona un toc diferent.
1: Sí,
0: potser
1: jo parlem d'això.
0: El mateix vestit, però sí, se't veu allò que dius, ai, doncs mira, se t'escau, no?
1: Una miqueta diferent.
0: Sí.
1: Doncs sí, avui venim a parlar d'això perquè és el que anem parlant sempre, que sempre és millor anar una miqueta més bàsic o tenir peces al teu armari que siguin uns texans bàsics que potser són de millor qualitat o el que sigui, però després amb els complements és amb el que podem jugar i el que li donem doncs, un toc diferent o el podem fer com un outfit més de diari o més arreglat o li podem donar com un gir completament a allò que volem
0: transmetre.
1: Sí.
0: Llavors, com a complements, què tindríem? Allò, mocadors, cinturons...
1: Aquest any, les tendències són els mocadors, això no hi ha dubte. Però també...
0: Mocadors que poden fer-se servir com a cinturó,
1: sí,
0: m'imagino,
1: sí, tant,
0: no?
1: I tant.
0: Sí?
1: Es poden portar tant com a cinturó, al coll...
0: Sí.
1: I el bolso també com a complement del bolso, que també es porta molt als charms, que si veiem com un osset de peluix al bolso, també això també és tendència aquest any. I a part dels mocadors, també les pulseres que són com molt grosses.
0: Sí.
1: Tot es porta molt maxi, molt tot a lo grande, capa sobre capa.
0: Arracades també?
1: Tot.
0: Arracades
1: maxi.
0: Grosses?
1: Sí.
0: Pulseres grosses, panjolls sí, també...
1: Sí, que siguin com molt sobreposats uns sobre els altres, tot gran. Mira, jo, una curiositat meva, és que la meva mare sempre tenia com pulseres molt grosses, tal, no sé què, i era com, mama, però és que tal... Doncs pues mira, ara he de tirar de l'armari de la mama perquè ella és la que ho té tot, perquè... Això és una altra cosa, que és que tot torna. El que sempre
0: clar,
1: diem.
0: Sí, sempre diem, no llenceu res,

0: si està en bon estat, perquè
1: sí.
0: no, o si es pot allò tunejar, podem
1: sí, sí,
0: dir,
1: sí.
0: Perquè sempre hi ha modes que al final acaben tornant, no?
1: Sí, que abans era potser tot més minimalista, allà una pulsera petitona que no es vegi molt, i ara és tot a lo grande.
0: Que ara que comenta això la Clàudia és el que ella sempre ens diu, això és la tendència.
1: Sí,
0: una altra cosa és que tu et sentis còmode,
1: clar, clar.
0: No? Perquè clar, igual dius, ai, doncs em poso una pulsera d'aquestes supergrosses.
1: Sí, i després no puc treballar bé o no, són incòmodes, això no
0: per
1: té
0: exemple,
1: res a veure.
0: Ràdio serien
1: impossibles,
0: no? Perquè estaries tota l'estona i te l'hauries de treure per poder treballar còmode.
1: Clar, però després potser si vas a sopar dius, pues mira, ara m'ho poso i ara sí que... Però que és això, sempre diem que són les tendències, però després va a gustos, a com tu et sentis còmode i tot això.
0: I aquests complements, allò que dèiem d'arracades i tal, no? I pulseres d'algun color en especial, allò platejat o...
1: Doncs mira, això també m'he estat fixant, que abans sempre era molt o team plata o team oro.
0: Sí.
1: I ara es comencen ja a barrejar i es poden anar combinant. Jo, mira, era de les... Jo soc team oro, per dir-ho. I ara ho veig combinat i dic, mira, doncs ni tan malament. I ara és, aquesta tendència també és gran i tot barrejat.
0: Uh-huh. Abans que jo et dit allò, mocador, cinturó, on deies també en el bolso, dic, i en el cap...
1: També.
0: No, perquè...
1: Se m'escapa d'aquesta.
0: No?
1: Però sí, en el cap també, com si fos una bandana, que deien que si els pirates, que si no sé què, pues, aquest tipus de bandanes també... És que el mateix mocador pots utilitzar per diferents cosetes, que són mocadors més petitons, no és aquest mocador que pensem que és el de coll, el foulard a tota la vida, no, és més petitó. I llavors ho vas posant com tot et vingui de gust aquell dia.
0: I m'ha dit la Clàudia, també parlarem de complements per homes, i ara que parlaven de pirates, doncs jo no sé si també els homes poden anar allò amb un mocador.
1: Sí, per què no? Sí que és veritat que...
0: A veure, poder poden.
1: Sí, clar.
0: Només faltaria.
1: El que sí que hem vist més amb els homes, conforme han anat passant els anys, que van introduint els complements, que sí que ara... les cadenes, els anells també ho porten, les mini bandoleres també es porten amb els homes. Llavors, que és això, que ells també han trobat en els complements com una manera de donar-li com un toc a la roba i diferent.
0: Uh-huh. Normalment aquests complements, un diria, és per anar més casual o no? O també allò, aquests complements per anar més vestit, en funció... unes setmanes, no?, que parlaven allò quan vas a una cerimònia, no sé si aquests penjolls tan grans, tan grossos, com són tendència, doncs també els podem allò, no?
1: Sí, també és el que parlem sempre, que és també una miqueta depenent de quin vestit portis o com sigui la situació. Potser per un casament vols alguna cosa més petitó, més elegant, més fi, però per diari sí que dius, pues mira, a lo grande o tal, o si potser és un sopar, però no és tant com per això, si fos un casament, una graduació o alguna cosa, pues ja varia. I també...
0: I ara que es porten tant els brunch i coses així, no? Que és allò un intermí.
1: clar.
0: Que no és tant entaular-se, no? Sinó...
1: Sí, potser també de diari doncs tires més cap a això de la plata, l'or, com més bàsics, per així dir-ho.
0: Sí.
1: I després, de sobte, tens un casament i dius, pues mira, em vaig amb unes arracades taronges i vaig allà a arriscar i a donar-li un toc completament diferent.
0: I ara estava mirant a la Clàudia i dic, mira, aquesta és de les meves, porta rellotge.
1: Sí.
0: El rellotge també és un complement. Ho dic allò perquè, clar, ara hi ha hagut una època que molta gent ha deixat de portar rellotge perquè mires en el mòbil l'hora, no?
1: Sí.
0: Hi ha altres que no, que diem, escolta'm, el mòbil està molt bé, però jo porto rellotge. És un complement, de fet,
1: jo
0: no?
1: He de confessar que el meu rellotge és un complement.
0: Ah, no funciona.
1: Bueno, sí que funciona, però sí que és veritat que sí, he de mirar l'hora és com que faig el mòbil. És com ara, però el rellotge és un complement més de que porto tots els dies i també el vaig canviant i és un complement més, tant en homes com en dones.
0: Ah. Uh-huh. I hi ha alguna tendència en aquest sentit? Ara que has dit en homes o en dones, ho dic jo perquè van haver-hi una època que es portaven també molt grossos, després més petits. Això de les tendències és perquè la gent consumeixi, eh?
2: Sí, bàsicament.
0: Llavors, no sé si, com ens deies allò, que les pulseres i els penjolls han de ser molt grossos, si ara la tendència serà que també aquest estiu els rellotges, com a complement, també siguin molt grossos.
1: Bueno, això és una miqueta més ja l'acció de cadascú. I sí que és veritat que amb les pulseres i els penjolls sí que grans, el tema rellotge ja és una miqueta més personal, que considero jo, la veritat.
0: Hi hauria algun altre complement que ens haguessin descuidat? Bé, amb els homes allò, no? Les corbates, pajarites...
1: Sí, això ja ens aniria més a un estil més
0: formal.
1: Més d'anar a un esdeveniment, no tant de diari. Però potser també els bolsos. Ara que ve l'estiu, la ràfia,
0: sí.
1: Està cada any i cada any seguirà, perquè és el que més es porta. També els bolsos com més mitjans, no, ni tan grans ni tan petits. Una coseta
0: discreta
1: però que puguis portar tot, però que no sigui tan gran.
0: Això també s'agraeix, perquè de vegades allò portes una bossa, vas ficant,
1: sí,
0: perquè cap...
1: no trobes res.
0: Exacte, no trobes res i a més et carregues allò, si ets de motxilla, et carregues l'esquena, que
1: sí.
0: És una passada.
1: Totalment.
0: I si són molt petits és que no t'hi caben res.
1: Sí, i després també... volia dir que això, que torna tot el d'abans, llavors que també els estils, com més vintage, com molt la moda dels anys del 2000 i tot, sí. Que tot això torna, i també com tot molt futurista, i les ulleres de sol, que no m'agrada les ulleres de sol, les ulleres de sol també com molt futuristes, això és una miqueta estrany, perquè em porten com les futuristes, però també com una mica de l'estil d'abans, que realment són com una miqueta semblants, per
0: ja.
1: Així dir-ho.
0: Bueno, i també els barrets, no? Hem comentat allò, els mocadors al cap, però evidentment el barret també és un altre complement.
1: Clar, i les gorres,
0: no? I les gorres ara per l'estiu, m'imagino,
1: sí.
0: No?
1: A l'estiu, gorres i barrets i...
0: Pameles?
1: Todo.
0: Tot?
1: A l'estiu és l'època, sobretot, de portar tot això per la platja, per al dia a dia. També té la seva funció, no?, que és protegir del sol, i això va bé.
0: I un barret ha de combinar amb el bolso o amb què és amb el que ha de combinar? Això de que diuen també, clar, segons el bolso que portis, les sabates...
1: Sí.
0: Això com funciona?
1: Això depèn bastant, o sigui, és a dir, si tu vols que... Tu pots escollir, si vols que et combini més amb el teu bolso i les sabates, o més amb la roba, o jo soc molt partidària de que els complements, com que tots segueixin una mateixa línia. Que tots...
0: lliguin una miqueta.
1: Sí. Sí, que això, que el que diem, que si potser vas més bàsica, que és una samarreta blanca, un texà i una jaqueta, o no, ara que s'apropa l'estiu. Però després, que tots els complements segueixin la mateixa línia.
0: És a dir, si portem un bolso de ràfia, hem d'anar més allò...
1: Amb... És playero. Sí, jo crec que sí, que va tot a la mateixa línia.
0: Alguna coseta jo que pensis que ens haguem descuidat? No.
1: Jo crec que està bé. També dir que també ara es porta molt, també és molt tendència que amb els complements arribem a donar com una miqueta més de luxe al nostre outfit. Que potser amb el bolso, amb les ulleres de sol, ja sembla com que... tens no més adquisició econòmica, es diu?
0: Sí, sí, bueno,
1: com més poder econòmic, però que al final ho estàs fent tot amb els teus complements. Això també.
0: Que sapigueu això, que de vegades en el fet de la moda és l'aparença, no?
1: Sí,
0: després
1: bastant.
0: Una altra cosa, no, sí, és la realitat.
1: Sí, sí, sí.
0: Clàudia, ho deixem aquí, ja sabeu, per anar a la platja fins i tot, podeu anar allò, doncs, superguais, no?
1: Sí, perquè pots portar el banyador amb un collaret,
0: claro.
1: i tan divina.
0: Heu de vigilar després amb el material, perquè
1: sí,
0: potser
1: sí,
0: fica a l'aigua i llavors malament rai.
1: Sí,
0: Clàudia,
1: sí.
0: Ens retrobem d'aquí unes setmanes. Moltíssimes gràcies
1: a
0: per haver-nos acompanyat. I fins la propera.
1: Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango. Isaac Andic mor, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3 quarts de 3 de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviant de terç, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Cooper Kids, no és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Aquesta vegada no és una mulata cubana, sinó una colombiana, que plorava en un jardí florit, degut a que l'home que estimava li va robar la rosa més preuada. Una manera popular que ens trasllada a un altre lloc del continent americà. És que tot no ha de passar a Cuba. Escoltem la veu de la colombiana per la cantant zamorana María Salgado.

0: tal qual fem cada setmana els dimarts, tenim a l'espai del col·leccionisme i és gràcies a la participació de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. La setmana passada la Montserrat Cabarroques, que és la presidenta i la persona que ens acompanya, es deia: ja ho podeu agafar paper i llapis, i és que avui parlem del Museu del Llapis. Benvinguda, Montse, com estem?
1: Bon dia a tothom.
0: La Montse sempre porta paper i llapis també, o bolígraf, però...
1: No, jo el llapis també el faig servir bastant, Sí, perquè a vegades faig croquis de coses de ganxet i com que m'ho faig amb una llibreta a vegades, doncs me va bé borrar. El boli no es borra, per molt que hagin...
0: Sí, van treure uns que sí, que portaven una goma,
1: sí,
0: i que es podien esborrar.
1: Jo sí que faig servir el llapis, sí.
0: On és aquest... Ens portes
1: pues
0: a Sud-amèrica.
1: A Uruguai.
0: Sí.
1: A l'Uruguai, Uruguai, jo no
0: faig. Doncs sí, sí. Tot i que si trobeu allò que diu a Colònia, però és a Colònia, Uruguai.
1: Uruguai, sí.
0: Molt bé.
1: Sí. Doncs sí, parlarem d'un museu, si més no curiós, perquè, a veure, tot i que el museu contempla moltes més col·leccions, que ja les comentaré, una de les principals és el Museu del Llapis. I sí que conec gent que fa col·lecció de llapisos. Inclús conec una persona de Talavera de la Reina que fa llapisos i bolígrafos, i a més l'Agustín és molt amic nostre i quan ve a Barcelona sempre li guardem, no? Perquè a més ell fa una tasca també voluntariat molt bona, perquè tots els llapisos que té repetits i els bolis que té repetits i funcionen, un cop a l'any fa un enviament amb un capellà de Brasil que està en els suburbis,
0: sí,
1: pels col·legis, i els hi envia.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que també fa una llavor bé. L'Emilio Arenas va començar a col·leccionar llapisos amb 10 anys.
0: Vale?
1: Que la seva mare li va regalar un llavero que es desmuntava i era un llapis, i li va fer molta gràcia. I la segona peça que va tenir va ser un llapis d'arròs, que era la mina era d'allò, però era diguéssim, no era de fusta, era d'arròs. I a partir d'aquí va començar a col·leccionar d'allò.
0: És a dir, que el Museu del Llapis neix d'una iniciativa privada d'aquest senyor que
1: sí,
0: va començar a
1: col·leccionar. Sí, va començar molt petit i va començar amb llapisos. Evidentment, el que ell té exposat al públic és un fotimer de llapisos, perquè en té més de 24.000 llapisos de grafito, que és el llapis de fusta i grafito.
0: De fet, crec que té el rècord Guinness, no?
1: Sí.
0: Em sembla?
1: Sí, té el rècord. Bueno, el tenia fa 3 anys, suposo que continuarà tenint. Els llapisos els té posats en unes vitrines de tal manera que sembla que siguin llibres, dona una sensació de biblioteca, I la veritat és que és molt curiós, perquè els té posats molt, molt ben posadets i molt ben perquè es vegin per marques, per colors, per tot.
0: Nosaltres que estem veient la imatge, veiem que una gran majoria, no sé si tots, però una gran majoria tenen la gometa allò a dalt.
1: Sí. Aquests ja són més moderns, per això.
0: Sí.
1: Perquè, per el que explica, en les fotos no es veuen, però té els típics aquells marrons primers, molt, molt rudimentaris, que aquells no tenien la gometa, ni molt menys, eren més d'allò, i va començar amb aquells.
0: És que ara estic pensant que segur que també hi ha col·leccionistes de gomes d'esborrar.
1: Sí,
0: no?
1: Sí que n'hi ha.
0: Sí, un dia en parlarem també. Perquè...
1: De tots modos, en aquest museu, sí, es diu el Museu del Llapis, però hi ha 4 sales, i en aquestes 4 sales es pot veure des d'una sala especialista tota de llapisos, i també es poden veure, té exposats 46.000 clauers diferents de tot el món, 3.800 cendrers, 4.200 frascos de perfum petits i 5.500 pins. I llavors es té petites col·leccions de maquinetes de treure punta, els llapisos, de caixes de mistos, de botelles en miniatura, de gerres i algunes antiguitats. Vull dir que és un museu a la qual hi han cabit el que aquest senyor ha fet de tota la seva vida de col·leccions, no? Encara que ell sempre diu que la seva col·lecció més preuada són els llapissos i que el que li agrada són els llapissos.
0: De fet, vale. Si veieu allò, si, podeu entrar a la pàgina web perquè es diu granjacolònia.com. I és que és com una granja...
1: Sí, bueno, ja perquè ho diuen, hi ha restaurant, hi ha de tot.
0: Diu que és, fan elaboració de productes artesanals i productes amb tradició des de l'any 1949 i que aplega la tres generacions de la família Arenas.
1: Clar, és que això ja era dels avis i ell ha anat continuant i ha anat d'allò i és això, és la tercera generació.
0: I llavors, doncs, això aplega el museu, però tenen també botiga de diferents productes, tenen restaurant...
1: Sí, és una zona gran i una zona maca de veure, també. De visitar.
0: Que es queda lluny, eh? Serà
1: sí,
0: fins a Uruguai.
1: Mica, però bueno, mira...
0: Tenim molta
1: la
0: població.
1: La gent avui en dia viatja molt, vull dir, no saps mai a on aniràs a petar. I si més no, a veure, encara que hàgim parlat d'aquest museu, en si el que a nosaltres ens importa és el col·leccionisme, i el col·leccionisme és del llàpid.
0: Sí, sí.
1: I el que volem dir és que col·leccionar llàpids tampoc és un de les col·leccions tan cares. I sí que és veritat que en els mercadets que a vegades fem, de caixes amb llàpissos n'hi han, i bolígrafos, perquè jo n'he vist. Vull dir que és una cosa que pots anar trobant i que pot ser... Quan fèiem amb el Vinyes les visites aquelles en els col·legis,
0: sí.
1: Parlàvem d'aquestes col·leccions que no costen gaire de trobar, com la setmana passada que parlàvem dels formatgets, no troba... són coses quotidianes i que a la llarga són col·leccions i són col·leccions maques.
0: Uh-huh. No, sí, sí, estava pensant que fins i tot abans també en els hotels de vegades et deixaven,
1: allò,
0: no?
1: Un llapis. Un llapis. Bueno, a mi jo compro un passatemps que m'hi ve un llapis petitó. El que passa que l'estic guardant, però la llàstima és que no porta marca ni porta res, perquè clar, jo li guardo tot a l'Agustí, però clar, aquests aniran a Brasil, segur.
0: Ja.
1: Però els que no tenen marca, a ell no li interessen, no? Però jo quan em donen un llapis o un boli que té una marca, o ara que començaran a venir eleccions i et regalen els partits coses així, doncs els hi guardo. Els hi guardo i ell, com que ve de tant en quant alguna trobada a Barcelona, quan ve m'ho avisa.
0: Clar,
1: ja
0: a més
1: a
0: més, hi ha llapissos d'aquests més de fantasia per als menuts, no? Que estan tot allò amb dibuixos, no?
1: Tots gravats. Tots d'allò. I ara ja hi ha llapissos inclús que venen amb una figureta a sobre, amb una... Vale? Vull dir, ja... jo, com dic, s'està anant una mica de mare les coses amb les col·leccions, no? Quan veuen que una cosa té una mica de sortida, ja li comencen a agregar coses perquè tingui... I no és...
0: No,
1: per mi no,
0: no
1: és
0: cal,
1: maco.
0: No cal.
1: M'agrada més lo de sempre, no? Jo, per exemple, a casa... sempre fem servir els bolis Bic.
0: Uh-huh. No,
1: de tota la vida.
0: I ara a mi em venia jo al cap, allò, si et dedicaves allò a fer dibuix i tal, no? Els Standler, allò, aquests llapisos negres i grocs de diferent número.
1: Home, i a més que
0: llapis,
1: el que no ho sàpiga, que sàpiga
0: número,
1: que
0: no?
1: Són, tenen números, és de diferent grossor del grafit i diferent, uns són més pàl·lids, els altres són més... Això passa amb els bolis, també, però de llapisos no sé si hi ha sis games de...
0: Clar, la gent que es dedica sobretot, no?, a disseny, arquitectura, o
1: clar,
0: també fins i tot...
1: Per fer sombres, per fer més d'allò, doncs hi ha...
0: I sastres.
1: I sastre.
0: També, no?
1: I les modistes d'abans ho feien, també, amb llapis. Vull dir que hi ha molts tipus, a lo millor el mateix llapis tens els sis números diferents.
0: Uh-huh.
1: I molta gent no ho entén, compra un llapis i passa com a els bolis a vegades. Aquest sembla que no escrigui, no, perquè has comprat un punta fina molt d'allò, tens que comprar un altre que estigui més, més gruixut. Doncs en llàpids igual n'hi ha que escriuen negre, negre, molt, molt carbó, com dic jo, sí, que són els llàpids carbó, carbó, i llavors n'hi ha de diferents textures amb qual li pots donar una altra consistència al dibuix, no? Perquè, de fet, el llàpid sempre ha sigut el dibuixant.
0: Que sí, que sí.
1: No, no, no ha sigut el bolígrafo, ningú ha dibuixat amb bolígrafo. Sempre has dibuixat amb llàpids, inclús gent que ha pintat a l'oli, ha pintat el d'allò, potser el croquis primer l'ha fet amb llàpids. Vull dir, a sobre de la tela. Vull dir que... que el llàpid és important.
0: De fet, això que comenta, ha comentat la Montserrat, no? Que és important allò com a elements de la nostra vida quotidiana, doncs poden ser una col·lecció que al llarg del temps, allò si el tens ben col·locat...
1: I ben posat, i ben... No? I ben doncs, allò, i a veure, sí que ocupen un puesto, però no és, un del, no és una de les coses que ocupi més puesto, diguéssim, no? I inclús també fan unes fulles on hi caben els llàpids i els bolígrafos, vull dir que són especials per això, que si els vols tinguem fulles, els vols tinguem, els pots tenir guardats de moltes maneres.
0: Molt bé.
1: I, bueno, dius que és una col·lecció maca.
0: Que sí, no? I que si teniu l'oportunitat de viatjar i anar cap a Uruguai, doncs que sapigueu doncs, que justament a Colònia, en aquesta població, doncs hi ha aquest, aquesta granja.
1: Està a les afores, està a la vora un quilòmetre, però pertany a Colònia, però... Ho trobeu.
0: Doncs exacte.
1: Dius també que si mai voleu saber alguna cosa de nosaltres, ja sabeu que en els mercadets ens hi trobeu, i que si més no, pues, ens podeu adreçar a coleccionistasmollet@.com.
0: Sí.
1: I bueno, dius que aquesta setmana teniu dues trobades. El dia 24, la 22a trobada de col·leccionistes a l'edifici de la universitat a Manresa. Fan una gran trobada.
0: Molt bé.
1: I una gran festa. Aquest és el matí, com el de Manresa és el matí, com totes les trobades, però llavors és la 32a, la 32, sí, festa del joguet.
0: Ah, i això...
1: A la plaça Catalunya Figueres. És molt important. Jo hi havia anat un parell d'anys i la veritat és que és molt maca. Hi ha joguets, ve molta gent de la part de França, de les 9 del matí a les 6 de la tarda.
0: Està tocada al Museu del Joguet de Figueres,
1: sí,
0: davant, no?
1: A davant mateix. A davant. Es posen, però bueno, ocupen molt, eh? Hi ha potser més de 100 parades. És, si no ha canviat, és exagerat. Veus joguets de tota classe, de moderns, de molt antics, i la veritat és que és una fira maca, si podeu
0: recomanable.
1: Anar. Sí, jo la recomano. I pots passar un dia molt agradable allà.
0: Molt bé.
1: Doncs... Vull dir, a Figueres o a Manresa, on vulgueu. Si voleu
0: el diumenge, dia 24.
1: Perquè la trobada és més d'intercanvi i així. I si voleu veure i trobar i mirar, i podeu aprofitar per veure el Museu del Joguet, que és preciós. Figueres, tot el dia.
0: Queda anotat.
1: El dia 24.
0: Montserrat, recordem això al correu, eh? coleccionistasmollet@.com.
1: I la setmana que ve parlarem de col·leccions de miralls antics.
0: A veure si ens hem d'espantar en mirar-nos al mirall.
1: Mentre no ens contesti, com el de la bruixa de la Blancaneus.
0: Que vagi bé, Montserrat.
1: Vale, cuideu.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau. Adéu. Shine bright like a diamond.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com és habitual, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell. L'actuació s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. I en esports, us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Mollietense ha acabat la temporada amb una victòria. Els locals han disputat aquest cap de setmana un derbi vallesà contra el Vilanova del Vallès, on s'han imposat per 0-1 i han sumat 3 punts que els han mantingut a la segona posició de la classificació. Albert Camara, entrenador de l'equip, ha fet una valoració molt positiva de la temporada, afirmant que l'objectiu inicial era quedar entre els 5 primers classificats.
1: Home, jo crec que poder lluitar fins al final doncs per l'ascens directe i al final classificar-te al play-off fa quasi 5 o 6 setmanes, crec que és una nota excel·lent. La veritat és que la temporada sí que s'havia plantejat doncs estar entre els 5 primers, però bueno, crec que ha sigut una pena al final doncs, per un punt no assolir l'ascens directe. Crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt i, bueno, i ara enfrontarem amb molta il·lusió un playoff.
0: Després d'aquesta temporada, la Mollietense centrarà tots els esforços en els partits de play-off, els quals jugaran contra el Martorelles. El rival arriba als partits d'ascens en la cinquena posició amb 47 punts i en les dues voltes els molletans s'han imposat al rival, primer amb una victòria 2-2 en camp contrari i després a casa repetint resultat. Tot i aquests partits previs, els de Mollet no es confien, ja que el Martorelles és un equip que ja té experiència en els partits de play-off. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Com ja us he anat contant al llarg del curs, hi ha una part molt important de la formació del nostre alumnat que no es fa al mateix centre. Aquesta part es fa a l'empresa. I aquest és un mòdul obligatori pels nostres alumnes, és una assignatura obligatòria. I des de ja fa un temps es fa en format dual. Això vol dir que per tenir la seva certificació final han d'haver passat unes hores fent pràctiques reals en una empresa real. L'estada a l'empresa pot tenir dues modalitats. Dual general, que són unes 500 hores, o dual intensiva, que són 1.000 hores. En tots dos casos, l'alumne té un tutor a l'escola i un tutor a l'empresa. I normalment l'empresa se selecciona tenint en compte el currículum del cicle formatiu, és a dir, es contacten empreses que tenen relació amb el nostre sector, però a més sempre es té en compte els interessos de l'alumnat i la seva futura ocupació. Ara ja, al mes de maig, en aquesta època de l'any, ja tenim gairebé preparada tota la documentació i les empreses també estan preparades on el nostre alumnat anirà a fer les pràctiques. Les empreses són variades, van des de granges fins a finques fruiteres o empreses que conreen cereals, comercialitzadores de productes fitosanitaris o fertilitzants, empreses de serveis a tercers o, per exemple, viveristes. Totes aquelles empreses que poden oferir una pràctica interessant per a completar la formació. Cas especial és el dels alumnes que fan les pràctiques a l'estranger. Aquests alumnes són escollits i han de complir uns requisits especials per poder accedir-hi. Enguany, uns quants alumnes van a Finlàndia, concretament a treballar en una granja de vaques de llet. Els primers dies, però, van acompanyats per un professor del centre i així aprofita per visitar centres d'interès a Helsinki, mercats de pagesos o institucions relacionades amb l'agricultura. Després es traslladen a l'escola agrària que està a Ivinka i que és el nostre partner. La mateixa escola els allotja en una casa rural que està ubicada en un resort pròxim a l'escola, on hi poden anar famílies el cap de setmana a visitar una granja d'estruços que hi ha molt a prop. I la mateixa escola finesa deixa bicicletes als nostres alumnes per traslladar-se a la granja de vaques on faran les pràctiques durant el mes que passaran a Finlàndia. Comença doncs el compte enrere, perquè ja els queda molt poc per marxar tots cap a les seves destinacions i les seves estades, que desitgem els siguin molt profitoses, perquè aquestes experiències es recorden tota la vida. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Avui conversa slow de nou al Som Terra amb el Néstor Serra Domènech. El coneixeu, és el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos i amb ell ens actualitzem de les notícies al camp. Néstor, benvingut de nou.
4: Bon dia.
3: Com anem?
4: Anem fent.
3: Anem fent?
4: Sí, sí.
3: Oi, oi, oi, no veig gaire optimisme.
4: No ho sé.
3: Què passa?
4: Bueno, bé, tot bé. Tot bé dins del que cap, aquesta setmana pedregat. Ha plogut, el cereal va bé, però, bueno, el que va bé per una cosa va malament per l'altra. Les pedregades anaven barrejades amb aigua, però sort de les finques que tenen antixarxes.
3: Antixarxa, si no, ho ha salvat,
4: sí,
3: oi?
4: Sí, perquè hi va haver rotlles que va caure molt i ho va fer. El que diem que el canvi climàtic està aquí, o les inclemències meteorològiques cada vegada són més greus, més puntuals, no? més espaiades. Enguany ha començat la primera pedregada, però ha sigut el dia 12 de maig, l'any passat va ser el dia 9 d'abril.
3: Sí, va ser abans, vale? Fins i tot.
4: Lo d'enguany no és estrany, no? Recordo...
3: Home, que no és estrany dels últims anys.
4: No és estrany dels últims anys, però bueno...
3: Quan nosaltres érem petits, Néstor, sí que era estrany que pedregués al maig, a la primavera, pedregava a l'agost.
4: A l'agost, clar, les pedregades són a l'agost. Bueno, el que diem, no? Les ajudes a les inclemències climàtiques o al canvi climàtic, que estan tan demanades, tan sol·licitades, a veure si surten d'una vegada o si surten, si es donen, i no, és el que hi ha.
3: Parlem d'aquests sistemes, o sigui, han hagut les primeres pedregades, els que han tingut aquest sistema de xarxes antipedra han pogut salvar,
4: sí,
3: doncs, de moment, la collita, perquè ara és un moment en què ja està el fruit bastant format,
4: sí, sí,
3: i una pedregada seria catastròfic, no?
4: Sí, sí, no, és que ara cau, no es nota... Per amb això, que els danys no es poden avaluar perquè no es nota, no? No es nota, perquè pot ser, però quan serà gran, aquest dany pot cicatritzar bé o pot deixar una merma que, bueno, pot deixar una taca que ja serà una merma a l'hora de collir, serà segones o serà terceres.
3: Aquí hi ha molts temes. De fet, primer, anem a per les xarxes. No. Per què és important tenir-les? Si hi ha algun altre sistema antipedres, jo el desconec. I parla'ns una mica de com funcionen aquests sistemes de xarxes i el cost, perquè sempre parlem del cost, però no sabem ben bé quant costa això.
4: El cost de les, de les xarxes antipedra, de les malles, vale? Se compta uns 25 a 30.000 euros hectàrea. Com funciona? Són les xarxes que protegeixen l'arbre i entre el que diem lo renc, no? Entre arbre i arbre, doncs ja hi ha unes canals, bueno, unes canals que no estan lligades, i allí per allí cau la pedra quan hi ha molt volum de pedra. Així funciona. Vull dir, no té cap més secret. Vull dir, això es va pensar a Itàlia fa 30 anys o així, quan vaig anar a visitar algunes finques a Itàlia. Hòstia, què són aquestes? I al davall d'aquestes xarxes hi havia kiwis. Els kiwis necessiten una ombra, diu, i ells van detectar, els pagesos italians van detectar, hòstia, mira, a part, quan pedregué, què no fem? I ho van anar implementant als altres cultius fructícols. Funciona, sí. Lo que passa és que és molt car. Clar. Muntatge, 25.000 euros hectàrea, és molt car. ¿Vale? Però també és car lo seguro i tampoc l'agroseguro, ¿vale? I tampoc no t'assegura el 100% de la collita i això. Quan fas una finca que l'has de fer nova i tot això, ja ho has de fer, ja has de comptar amb les xarxes antipedra.
3: Però això diem, no?, que sovint ja sou empresaris agraris.
4: Sí, sí,
3: el pagès és un empresari agrari que ha de pensar bé. Hi ha ajudes per posar xarxes antipedra?
4: Hi ha ajudes, s'han demanat ajudes. Ara no em facis dir com està lo de les ajudes, però el més calent està en l'aigüera. Jo no sé si estan ja convocades o no, si va al com se'n diu, hòstia, no m'agrada...
3: El què? Fons europeus?
4: No, fons europeus. El pla d'explotació, ¿vale? El pla global d'explotació, tot això entre. Clar, però aquí has de ser... Aquí hi ha unes limitacions que nosaltres també com a organització agrària ho demanem, no? Que no s'hi pot acollir tothom amb aquest... Vull dir, un gran
3: tenidor, per exemple...
4: Sí, vull dir, que si pagesos professionals.
3: Pagesos professionals.
4: Vale? Fins aquí parlem.
3: A veure si ens dona temps, perquè vull preguntar-te això dels Emirats Àrabs, que tu deus estar al cas, i tot el que han arribat a comprar a la zona de Fondarella, això és cert.
4: Això fa molt temps que es va parlar. A mi aquesta notícia, quan m'arriba des de Tenerife.
3: Des de Tenerife.
4: Per una companyia...

0: això. Fa molt temps, torno a repetir, fa molt temps, fa molts anys, amb aquestes empreses van agafar i van comprar deshidratadores. Què va passar? Va pujar molt el volum. Ara, la notícia és que això va passar i ara és que han comprat terra.
1: Però les deshidratadores d'ou fals les van comprar també aquí?
0: Les deshidratadores, sí. Van,
1: Catalunya,
0: van,
1: a Lleida.
0: Sí, a Lleida van apostar, van invertir, no van invertir, van comprar accions o com ni vulguis
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí.
0: A les deshidratadores. I què van fer? Doncs, pues bueno, per naps o per cols, això va...
1: Va funcionar.
0: No, va funcionar un temps, però va caure. El que hi ha, que fa molt temps que els Emirats Àrabs tenen l'uificat a les Terres de Lleida i ja han invertit, l'únic que hi van invertir, quan veuen que no hi guanyen, foten el camp.
1: I què passa amb les terres?
0: Això de les terres, el que no sé si és el que hi has de ser o el que no hi ha de ser.
1: Ah, per tant, això ho deixem així entre cometes, que tampoc
0: no
1: volem...
0: Jo no sé el que hi ha de ser, jo no ho sé.
1: De fet, l'altre dia llegia Néstor que la IA, no?, suposadament traurà alguns llocs de treball, però els que no trauran i els llocs de treball que pujaran seran els que estiguin vinculats amb la creació d'aliments.
0: Sí, però amb això...
1: Que això la IA de moment no farà.
0: Que no ho farà, és el que et dia. Que cada vegada més no es tenen en compte els pagesos. No es tenen en compte perquè són clau amb l'alimentació.
1: Però llavors també hi ha el perill aquest de veure el negoci i que les grans multinacionals hi posin la grapa, que ja també està passant.
0: Que ja, però això ja està passant avui dia. Què passarà? Que nos tindran en compte nosaltres, el petit pagès, petit, mitjà pagès, que és el que hi ha aquí a Catalunya, vale, que fem les coses bé, o... Pues què faran? Pues lo que, pues bueno, pues com hi haurà gent que comprarà terra, inversió, però aquesta gent és lo mateix. Quan veuran que no nosaltres podem aguantar perquè nos estimem la terra, però aquesta gent que si té pèrdues agafaran i allí ho deixaran.
1: I tant.
0: Vale? L'altre dia passejava pel Baix Cinca, hi ha finques que estan abandonades. I no són finques d'una hectàrea, eh? Són finques grans i grans esplanades. I estan abandonades. Però, bueno,
1: Hi posaran plaques solars?
0: No ho sé, què hi faran? Jo et dic que estan abandonades, que es veuen l'arbre mort. L'arbre mort, és a dir, l'arbre abandonat. I són finques grans, que algú hi va invertir allí. Jo no sé si era d'un pagès o d'un inversor. Però un pagès ha d'anar molt malament la cosa perquè s'ho deixi perdre allò.
1: Escolta, també hi ha en fase d'investigació, però que també l'IRTA, per exemple, ja ha estat treballant amb sistemes antipedra que, a més, són plaques solars. És a dir, que poden obrir i tancar, que poden fer ombra i no, però que, a més, poden fer energia. Com ho veus, això? Pot ser una eina de futur?
0: A veure... Hi ha plaques solars que no són opaques, per entendre's, que deixen passar el sol, perquè clar, per a la fruita necessita sol. Algunes necessiten ombra, però totes necessiten poc o molt de sol. Tot en aquesta vida està bé, no? Nosaltres, com a Unió de Pagesos, repetim, tot el que se perdi. Nosaltres no estem en contra de les energies renovables, però el que estem en contra és que es faci servir sol fèrtil per posar energies renovables. Si això que estudia l'IRTA se pot...
1: Sí,
0: podem fer energies renovables i al damunt podem protegir els camps, ole.
1: Fantàstic.
0: El que no veiem, allò que diuen, bueno, és que posarem plaques i després al davall podran anar a pasturar les ovelles. Quants ramats queden a cada poble?
1: Ah, aquesta és una altra.
0: Vale? Quants ramats queden a cada poble? Això, aquí no hi entrem. Aquí
1: no hi entrem per què?
0: No, aquí no hi entrem. No hi entrem perquè no n'hi ha de ramats.
1: Ah, perquè no n'hi ha.
0: Clar, això és vendre milongues. Vale? Així posem plaques solars i després a davall podrem posar ramaderia extensiva. A on de la ramaderia extensiva? De Lleida, a on són? On és? Aquí tota la ramaderia la tenim en granges. Vale? Sí que quants ramats? Queda quatre ramats en tota la diguem, província de Lleida. Se podrien comptar els ramats o els pobles que queden.
1: Que tenen ovelles.
0: Que queden ovelles. Primer potser incentivem aquesta ramaderia que és bona pel paisatge, perquè, perquè pels incendis i tot això va de...
1: Encara trobem alguns camins que ens quedem parats, perquè passa el ramat de cabres encara, ja, de ovelles.
0: Sí, però quants...
1: molt pocs pobles, ja, de Segrià, Noguera...
0: Sí, Noguera, sí, sí, vull dir, jo... Sí. Pastors, te'ls podria contar?
1: Sí, sí, sí, els podríem contar.
0: El Gerri,
1: el Benavent...
0: Sí, el...

0: Castelldans, no sé sí. si a Castelldans, sí, a Castelldans, amunt a la... Ara em sortirà el poble, pobre, ara...
1: No passa res, sí, sí, que n'hi ha pocs.
0: És clar, cert, és que és, podríem comptar-los... Clar, primer, incentivem aquesta ramaderia, després diem, bueno, doncs pues ara pues fem la gent que vulgui, doncs pues així podrien anar a pasturar allà. Clar.
1: I què podem fer nosaltres com a consumidors? Que és que, clar, nosaltres no podem saber si el que comprem és d'una gran extensió, si no ho és, si és una multinacional, si és un pagès petit, si és un pagès mitjà.
0: Primer, si volen comprar de proximitat, sí, és anar amb aquell pastor, preguntar-li on ven la car.
1: Ah, això també.
0: I normalment tots aquests pastors
1: tenen
0: venda directa, perquè és el plus que tenen.
1: I la fruita?
0: La fruita, i aquí ja costa més, però hi ha molta gent, ara en aquests moments, aquí al Picat hi ha un noi que està venent.
1: I la carn?
0: La carn, quina carn?
1: Tu ets ramader?
0: Sí, ramader, lo mateix. Per exemple, la carn de corder, tu ho he explicat, sí, no? Vas al pastor i dius, hi ha molts que fan venda directa. Lo boví... Bobby, hi ha cases aquí, hi ha cases que venen venda directa.
1: I boníssima.
0: No vull parlar...
1: No cal.
0: No vull dir noms, però tothom ho sap, no? Aviram, costa més. Més difícil.
1: Tu fas aviram.
0: Sí, jo faig aviram. Clar, venem a grans escorxadors, clar. No és el mateix tindre un escorxador, portar un vedell a un escorxador municipal, que ja no en queden.
1: Que ja no en queden,
0: perquè no sé...
1: Canviat el món, eh?
0: Ja, que ja no en queden, clar, com portes un pollastre.
1: No.
0: Si ja no es veuen, si abans la típica polleria que se'n die, no sé com se diuen...
1: Ja no en queden, pollastreries, sí.
0: Pollastreries, o com n'hi die... Hi havia els pollastres, mireu, si us en recordeu, estaven penjats allí, ja no se'n veuen. Vull dir, tot és proximitat, és mirar la etiqueta, mirar d'allà on ve i mirar allò el que t'agrada i ja està. Vull dir,
1: l'etiqueta,
0: s'ha de llegir etiqueta. I en la fruita, el mateix. Vull dir, en la fruita, el mateix. Tot menjar que no es posem a la boca, tot ha d'anar etiquetat. Si va etiquetat, sabem l'origen. I si veiem alguna cosa que algunes... com se'n diu? Marques de supermercat se les donen de super
1: proximitat
0: i després estan venent poma de fora que no és de Lleida.
1: Per tant, etiquetes,
0: etiquetes. I si hi ha alguna cosa que no us quadre, nosaltres estem oberts, nosaltres hem parlat amb gent. Nosaltres quan marques d'aquí Lleida, marques de supermercats, quan hi ha alguna cosa, agafem, no ho fem públic, però parlem directament. Quan algú no arribi, parlem directament. Estem en contacte amb tota aquesta gent. I ells mateixos agafen i ho rectifiquen. Al moment ho rectifiquen. Que ho ha posat, clar, hi ha moltes coses. Creiem que no està fet amb maldat, però és que podríem parlar de l'oli, podríem parlar de...
1: Però hem de fer un altre dia, ja, ja. Néstor, perquè se'ns acaba el temps. Queda pendent verificar, això de...
0: Sí, sí, les etiquetes.
1: Sí.
0: Si volem... I no és comprar de proximitat, sinó proximitat. Què entenem per proximitat, no? En proximitat, doncs, posem Catalunya, posem Espanya, posem Europa. Vull dir, clar. Què anem de dir de proximitat?
1: Tens raó.
0: No? Jo entenc, proximitat és tot el que tenim més a prop. Perquè no és la manera de produir, sinó perquè podem produir al cantó de casa i ja està.
1: Néstor, gràcies per ser-hi. Néstor Serra Domènech, t'esperem molt aviat. Una abraçada gran.
0: A vosaltres, merci per tot.
2: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
3: Bon dia, Pili.
1: Avui parlem dels precedents del haiku.
3: Sí.
1: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
3: Ui, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. i bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
1: Vaja.
3: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important. Mm. El Tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi. Sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit varios haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia set sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. Uh-huh. De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i, bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
3: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i el que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal, no? Dels amants.
3: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyoni, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té mil
3: com
1: plànols.
3: Se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
1: Ai,
3: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Super, que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
3: sí, clar. Aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt
1: subliminal. Ah, que bo!
3: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo, eh?
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
3: Jo crec que ja depèn de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
3: Jo crec que sí.
1: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
3: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.

0: Xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: I la Global Sumut Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
6: Sí, on el puc escoltar?
5: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Notícia d'última hora!
1: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
2: artesans,
1: útils
0: i ecològics.
3: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
0: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i on s'arribem més lluny.
3: Us estem esperant!
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Com cada setmana, aquí comença el programa Aquell Any. El programa on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Sadness va ser el primer senzill publicat per Enigma, dels quatre que es publicarien de l'àlbum el 1990, abans de Cris. Va arribar a assolir el número 1 a Alemanya, a Àustria, Suïssa i al Regne Unit, i el número 5 als Estats Units. A nivell mundial ha venut més de 5 milions de còpies. Escoltem el Enigma, Sadness.

Los Sencillos van ser un grup espanyol de música pop de la dècada dels anys 90. Es va dissoldre el 2002, continuant Miqui Puig com a artista en solitari. La seva consagració arribaria amb En casa de nadie, un àlbum que a través de temes magnífics comença a mostrar les inquietuds d'una banda que mira endavant. Aconsegueixen crear un dels clàssics del pop nacional, Bonito es, i també un dels millors discos del gènere. Escoltem Los Sencillos, Bonito es.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el podcast del programa aquell any. Days Day és el 6è àlbum d'estudi de Bon Jovi. És un àlbum més fosc i més profund que les produccions anteriors, trencant així amb l'aire optimista i positiu que solia caracteritzar la banda. Ja en el seu anterior treball, Kid the Faith, el grup havia deixat enrere l'esperit festiu dels seus àlbums dels 80, oferint un so i unes lletres més madures, encara que la influència positiva del rock and roll encara era present en alguns temes. Escoltem Bon Jovi, This Day.

Un Papa va ser un grup de rock de la ciutat de Girona, encapçalat per Adrià Puntí, veu, lletres i harmònica, acompanyat de Jordi Gimbernat, guitarra, Pau Marqués a la guitarra, Joan Solà Morales al baix, Francesc Terrades al teclat i Marc Marqués a la bateria. El grup es va fundar el 1989 i es va dissoldre el 1996. El seu primer disc es va titular Raons de pes. El segon, Bamboo Avenue, que és el nom principal del carrer de Kingston, la capital de Jamaica. Escoltem un dels seus èxits, Carta a Donosti.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Dilema és una cançó del raper nord-americà Nelly i la cantant de rhythm and blues Kelly Rowland. El senzill va ser llançat el 2002 a l'àlbum d'estudi Neville de Nelly i l'àlbum de debut de Rowland Simply Deep. Escoltem a Nelly, Dilema.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. La Irmandad de Nosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que any rere any reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i cultures presents a la ciutat. Enguany la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazo, secretària de la Irmandad de Nosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte a la tarda actuaran grups provenents de l'Amèrica Llatina.
1: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs la riquesa que hi ha, doncs que hi havia a l'estat espanyol, doncs de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs els grups que venen doncs d'Amèrica Llatina.
0: D'aquesta manera, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Veneçuela i Hondures. I també us informem que el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. Aquesta és una iniciativa que forma part del projecte Mollet Solar, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte ha consistit en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals. Aquestes plaques generen energia que abasteix el propi equipament i ara es vol fer un pas més, compartir l'energia excedent amb la ciutadania creant una comunitat energètica. La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació pròpia, ja que la compartició de l'energia s'aplica directament a través de la factura de la llum. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Bring My To Life és el senzill debut de la banda de rock Evanescence. Aquest senzill forma part del seu disc Fallen, que va portar la banda nord-americana al reconeixement internacional. La cançó forma part de la banda sonora original de la pel·lícula Daredevil. És el senzill més exitós de la banda, sent el més venut de 2003, amb 7 milions de còpies venudes. Escoltem els Evanescence.

Antonio José Orozco Ferrón, conegut simplement com a Antonio Orozco, és un cantant i compositor espanyol, amb més de 1,5 milió de discos venuts, un disc de diamant, 9 discos de platí i nombrosos d'or. Ha realitzat més de 2.500 concerts. Escoltem un dels seus èxits. Llegarà, tema de presentació del 7è àlbum, Dos Orillas.

Seguim el programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1 i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast. Never Be The Same és una cançó

0: Turn it off.
1: Color Esperanza és un tema compost pel cantautor i compositor argentí Coti Sorokin i popularitzat pel seu compatriota, el també cantautor Diego Torres, com a segon senzill del seu disc Un Mundo Diferente. La cançó va arribar a convertir-se en un èxit internacional i tanta va ser la popularitat que el mateix Torres la va interpretar davant del papa Joan Pau II. Escoltem Color Esperanza, Diego Torres.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Scream és una cançó del cantant nord-americà Michael Jackson. Va ser llançada com a single principal del seu novè àlbum, History, Past, Present and Future, Book One. És un duet amb la seva germana petita Janet. Scream és una cançó agressiva i de represàlia, dirigida als mitjans tabloides i la seva cobertura de les acusacions d'abús sexual infantil contra Michael Jackson l'any 1993. Marxem, que tingueu molt bona setmana. Us deixem amb Michael Jackson.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Elma Saiz.
3: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
0: Notícies en xarxa.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitats físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda, Dionís, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet, en una setmana molt especial per nosaltres, una setmana on hem d'explicar-vos moltíssimes coses. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els meus companys habitual. Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
3: Molt bona tarda, Álvaro.
2: Molt bona tarda, Eva Utrero.
4: Molt bona tarda.
2: Diria les dames primero, i és que sempre et saludo a tu, Eva, primer, però avui hem tingut una situació... Bueno, simplement hem hagut de preparar el programa sobre aquest Gran Premi de Catalunya, que ens ha ocupat tot el cap de setmana. Recordem, primera acreditació al Mundial de MotoGP per Ràdio Mollet, i un cap de setmana que, de tots els adjectius que es poden fer servir per descriure un cap de setmana de MotoGP, tranquil no és un d'ells, no és un dels que podem fer servir.
3: Doncs no, la veritat és que, bueno, sempre que al circuit tenim activitat, ja sigui el Gran Premi de les... sobretot em refereixo a grans esdeveniments, no? O sigui, cotxes i motos, és un no parar, i bueno, i aquest any que a sobre doncs hem tingut acreditació, doncs bueno, més treball, però treball que evidentment doncs s'agraeix, i és una bona recompensa, no?
2: Aprofitem per saludar també a la part tècnica, saludem a la Nora, saludem al Pep, saludem a l'Ivan, que no, com no pot ser d'una altra manera, els nostres tècnics. Tenim un estem sol·licitant una pausa d'hidratació, potser dins de l'estudi. Ah, no, tenim declaracions dels pilots i les estem acabant de gestionar per poder-les tirar per antena. Eva, has estat la nostra enviada al paddock de MotoGP. Explica'ns una mica com s'ha viscut el Gran Premi des de dins del circuit.
4: Doncs, com deies, aquest cap de setmana sobre les dues rodes hem tingut un diumenge de... Bueno, hem tingut un miracle al circuit de casa, és el que ha passat. I és que el Gran Premi de Catalunya ens ha deixat una de les jornades més caòtiques i dures dels últims anys a MotoGP, amb fins a tres sortides i moments de màxima tensió després de les caigudes de l'Àlex i el Johan Zarco.
2: Si dèiem que no podíem fer servir l'adjectiu del tranquil per definir aquest cap de setmana, precisament era per aquesta sèrie d'incidents que vam tenir durant el diumenge, tot i que...
4: Les notícies de dilluns a la tarda són que tots dos han rebut l'alta hospitalària, l'Àlex Márquez va patir una fractura a la clavícula, de la qual ja ha estat intervingut, i una fractura marginal a la vèrtebra C7, de la qual l'avaluació es completarà aquesta pròxima setmana.
3: Bueno, de fet, Àlex Márquez, ha sigut notícia que fa una sola sortit ja l'han gravat a les càmeres de televisió, com sortia de l'Hospital General de Catalunya, i bueno, comentar també que els accidents no s'han limitat al que va ser ahir l'activitat de pista, i és que avui hi ha hagut test, bueno, no sé exactament,
2: sí,
3: són test de pneumàtics, i Jorge Martín ha tingut un altre accident. Jo crec que no hi ha hagut una sessió en la que no s'hagi caigut Jorge Martín.
4: Van ser 5 caigudes aquest cap de setmana per Jorge Martín.
3: 5 més la sisena d'avui.
4: Esclar, un 5 més 1. Sí.
2: Li va faltar el warm-up per caure.
3: No va tenir suficient temps, crec jo, perquè si durés 20 minuts com antanyo.
4: Bueno, tot i que va estar molt accidentada aquesta cursa, finalment es va poder disputar amb normalitat aquestes últimes voltes que quedaven, i la victòria va ser per Fabio Di Gianantonio, un dia marcat també per ell per un impacte dur després que la moto d'Àlex Márquez el colpegés en plena acció.
2: Efectivament, i és que l'accident d'Àlex Márquez va ser tan greu i tan escandalós que les peces de la seva moto van acabar esparcides per tota la pista, i en el moment on tothom passava per allà, perquè l'Àlex es va caure quan anava primer.
4: I és que, com us vam avançar ja a dilluns passat i acabava de dir l'Àlvaro, hem estat des de dins, bueno, hem estat tots des de dins perquè tots hem estat al circuit, però sí que és veritat que jo he estat jo l'enviada de l'Angle de Miramar per cobrir aquest esdeveniment, i hem pogut viure aquest Gran Premi des del paddock. Aquesta era del que tenim, del primer que tenim, és la predicció de Pedro Acosta pel cap de setmana de dijous. No sé si la tenim preparada.
2: La podem posar, les declaracions de Pedro Acosta del Jeus? Sí? Doncs que entrin.
5: Ya dominaba, entonces hay que contar que están a las cuatro brillas delante, luego cinco Ducati y luego estaremos nosotros como la novena moto o algo así, o la décima, entonces.
6: ¿Aspiras al décimo?
5: Por ejemplo, un buen punto de partida el décimo. Todo lo que venga mejor que eso, bueno será.
4: Pedro Acosta, que...
3: A veure, és realista, però molt humil en el sentit de que ell sempre ha de donar un punt més, no?
4: Això són unes declaracions de dijous, encara no havien rodat res en aquesta pista i veníem d'un cap de setmana de Le Mans on pensàvem que les Aprilia serien les que havien de fer i havien de seguir la resta.
2: Sí,
4: i això és el que pensava Pedro Acosta.
2: Sí, el cap de setmana començava també amb aquest dijous i amb aquest divendres amb una queixa general, fins i tot gairebé fins abans de que comencessin les sessions, de que no hi havia grip, no hi havia grip, no hi havia grip. I tothom estava com loros dient que no hi havia grip i efectivament sembla ser que al matí del divendres va mancar una miqueta el grip.
4: I és el que anava perquè estava tot a punt per un divendres d'entrenaments en el que liderava la primera pràctica el pilot de casa, l'Àlex Márquez, l'únic pilot que baixava de l'1,40 perquè la temperatura de pista era molt baixa, a diferència del que estem acostumats en aquest el nostre traçat, que no és el millor en adherència de pneumàtics ja en unes condicions en les que uns altres anys feia moltíssima calor. Imagineu-vos quan només tenien 13 graus a l'asfalt.
3: Bueno, era terrible. Jo vaig estar una mica divendres pel matí, bueno, i Leo també estava allà per allà, evidentment, i és el que parlàvem, que feia molt fred. O sigui, jo no recordo una sessió en general de MotoGP, tret d'aquell gran premi que es va fer al novembre, que evidentment doncs, és més normal, però en aquestes èpoques de l'any, ja sobre aquí amb un meló, que sempre fa molt bon temps, i va ser molt estrany. De fet, l'amenaça de pluja estava tot el matí, finalment no va ser així, però sí que és veritat que bueno, això va condicionar molt i es va notar que hi havia també moltes caigudes, van colar molts pilots, que bueno, sempre és normal que es caiguin a uns lliures, però és que no hi havia pau pràcticament, cada 5 minuts hi havia alguna caiguda, i crec que això es va notar bastant.
4: Ja a la segona pràctica, la temperatura era una mica més alta a l'asfalt, tot i que bueno, els pilots van estar en 38 i alguns en 39, però ja no eren els 1,40 de la primera pràctica, i en aquesta pràctica el megalodon de Pedro Acosta imposava el seu ritme i semblava plantar-li cara en ritme a l'heroi local, a l'Àlex Márquez, una bona posada a punt per la classificació del Murcia.
2: Sí, en general un bon divendres per Pedro Acosta, que si deia que la desena posició ja era bona per ells de cara a la quali, doncs es col·locava en una molt bona posició i de fet em sembla que superava el rècord del circuit, potser. En qualsevol cas...
4: Si... El que no li han tret és el rècord de ritme en cursa, la volta més ràpida de cursa, que ho continua tenint ell.
2: Ah, veus? Per tant...
4: Algun rècord té?
2: Sí, té un rècord i continua estant en aquestes primeres posicions, per tant, vol dir que la KTM tan malament no va.
4: I és que arribàvem a un dissabte en què a la classificació havien de passar per la Q1 pilots poc habituals en aquesta pràctica, com Jorge Martín, un Jorge Martín que estem acostumats en que en una volta sigui...
2: Sí, bueno, que un especialista...
3: Bueno, de fet ho va ser, eh? O sigui, divendres... El que passa que la sessió que compta és la de la tarda, però al matí va ser el segon classificat, si no m'equivoco. No sé si va ser primer o segon al final. I clar, el tema és el que hem parlat. És que Jorge Martín...
4: Patia dues caigudes no divendres als entrenaments.
3: Un temps vàlid.
4: I tornava a caure quan ja tenia el temps per passar la Q2, menys mal que va fer un temps que ja sabia... Bueno, potser en aquell moment quan va caure esperava fer un altre temps millor, però bueno, el que temps que li va quedar li va servir per passar la Q2, això sí, en segona posició, perquè davant seu va passar Franco Morbidelli.
3: Li va anar d'un pèl, eh?
4: I li va anar d'un pèl.
3: Va estar, crec que a menys de mitja dècima de perdre la...
4: I es quedava sense oportunitat de Q2 Pedro Pecco Bagnaia i Enea Bastianini, que també esperaven. Va ser una Q molt interessant, semblava una Q2, perquè, clar, els pilots que hi havia són unes motos que són de les millors de la graella i uns pilots que estem acostumats a que estiguin al davant o que guanyin. A la lluita per la pole ja a la Q2 teníem a Pedro Acosta, que va reafirmar el seu ritme i s'enduia el gat a l'aigua. el gat de l'aigua a l'aigua del
2: port de Mazarrón.
4: Del port de Mazarrón. I darrere seu a Morbidelli i l'Àlex Márquez, que tancava la primera fila de la graella. I marcava una molt bona sortida aquí en aquest traçat, que no sé què opineu de sortir des de la pole o més endarrerits en una categoria com MotoGP en el circuit de casa.
2: Bueno, realment és un circuit que, i de fet això ha estat un debat present durant el cap de setmana, especialment després dels fets aconteguts durant la cursa, on la pole és d'una importància relativa,
3: sí.
2: Perquè tenim una distància entre la graella i la primera frenada de gairebé 400 metres, 500 metres, fins a la corba hi ha uns 700, més o menys, des de la pole, 700-800, més o menys, però fins a la frenada hi ha uns 500, i això permet a les MotoGP agafar molta velocitat, que comenci a funcionar el rebufo, el slipstream, l'aspiració, i permet doncs, que hi hagin unes frenades bastant apurades i que sortir primer no serveixi de gaire coses si no fas una molt bona primer arrencada i després posicionament de cara a la primera corba.
3: Bueno, de fet, hi ha molts exemples de pilots que sortien molt malament a aquest circuit recentment, on s'han acabat el podi, o me'n recordo Márquez, un any que sortia dotzè, va fer els dos podis, o sigui que bueno, que...
2: El 2024.
4: També s'ha de dir que ha sigut motiu de debat aquesta distància, que està molt bé per avançar posicions a la sortida, però també fa que arribin a una velocitat molt alta a la primera corba i puguin passar coses, i no sé què opineu de pros i contres que tindríem a guanyar i que tindríem a perdre si canviéssim d'on es surt i que sigui uns metres més endavant.
2: Bé, en el 2022 ja vam tenir un accident a la sortida per una frenada massa... Per arribar massa ràpida a la frenada. El 2023...
4: Va ser la de Pecco Bagnaia.
2: Sí, però aquella no va ser perquè la sortida estigués molt lluny. Bueno, sí que és cert que va ser una corba d'esquerres i fa molt temps, quan arribes a la segona corba, portes molt temps sense que el flanc esquerre del pneumàtic funcioni. Per tant, a nivell de temperatures... té certa importància, però no és el principal. El que sí que després d'aquella bandera vermella vam tenir una ressortida i efectivament vam tenir un altre accident en aquesta primera frenada. El 2024 no recordo cap topada, encara que podria ser, durant l'esprint o la cursa de MotoGP, i en aquest 2025 tampoc, i en aquest 2026 doncs, hem tornat a tenir algun problema derivat d'aquesta primera frenada.
4: Doncs, si voleu, a les classificacions de Moto2 i Moto3 abans de l'esprint, i és que a Moto3 la pole se la va endur Valentín Perrone, aquest pilot que corre sota bandera argentina, però és nascut i criat a Vilanova i la Geltrú. Tancava la primera fila de la graella el sevillà David Muñoz i el cantabrer Brian Uriarte, que resideix a Sant Cugat del Vallès. Així que una primera fila de la graella de Moto3 que dona per sentir-se orgullosos de la terra, no?
2: Sí, la veritat, ens passa una mica al revés que a Bilbao, no? Diuen que els de Bilbao neixen on volen, doncs resulta que la gent que viu aquí neix on vol.
4: Porta la bandera d'on vol, no? Però néixer...
2: Sí.
4: Gairebé... Bueno, Fabio Quartararo també... corre sota la seva bandera perquè va néixer a França, però...
3: Sí que és francès, el que passa és que és mig català, no?
4: Sant Andreu però... de la Barca, eh?
2: Quins més tenim? El...
4: Moto2, la classificació de Moto2, la pole va ser per Celestino Vietti, segona posició per Colin Bèger, i tancava la primera fila de la graella Manu González. No és català, però bueno, també el considerem de la terra, no?
3: Bueno, pilot de casa i que bueno, que sempre el Gran Premi de Montmeló últimament sí que... El que jo recordo és que més o menys fa bones actuacions.
2: Sí, acostuma a anar bé aquí. L'any passat també va tenir... arribava aquest Gran Premi jugant-se al Mundial amb Aaron Canet, i Aaron Canet precisament patia una caiguda que ja pràcticament va sentenciar el campionat, però bé, un Manu González que està sent molt consistent.
4: hores després de les classificacions de Moto3 i Moto2 teníem l'esprint de MotoGP en la que Pedro es feia amb la sortida i liderava la cursa fins a la tercera volta on Àlex Márquez li prenia la posició i es distanciava. A mesura que passaven les voltes, Pedro tornava a apropar-se i semblava que el podia passar i s'havia de conformar amb la segona posició passant per línia de meta a tan sols 41 mil·lèsimes, una segona posició que sabia a poc, no?, després d'aquestes 41 mil·lèsimes, tercera posició de l'esprint per Dijan Antonio.
3: Bueno, i sobretot perquè sempre Acosta té com aquest mantra de que comença molt fort i acaba patint més, també pel tema dels pneumàtics i tal, i això, doncs, evidentment, a l'esprint doncs, es nota menys i pot anar més al màxim. Però sí que és veritat que jo crec que Àlex Márquez doncs, té el record de l'any passat a l'esprint, que va ser semblant, no?, que va liderar fins que es va caure a falta de no sé quantes voltes, 3-4 voltes, i crec jo que va potser pecar de guardar massa. Si arriba a haver-hi una volta més, segurament a costa hagués passat a Àlex Márquez, perquè el ritme al final de cursa era molt, molt diferent.
4: Li va faltar una volta.
2: Li va faltar una volta, i ja que hem començat amb la sprint i amb el que són les curses del cap de setmana, comentar que hem tingut unes curses molt emocionants i molt mocudes. Sí, començant per aquesta sprint, d'entrada ja,
3: bona, eh?
2: Sí, d'entrada ja no ens guanya el que surt a la pole, guanya l'Àlex Márquez, que sortia en quina posició, perdona,
4: tercer,
2: a la tercera posició.
4: Tercer, que acaba la primera fila de la graella.
2: Un DJ que, bueno, feia una actuació correcta dins del que se l'espera. Raúl Fernández també va fer un sprint bastant interessant.
3: Bueno, Raúl sempre va molt bé aquí a Montmeló, eh? És un circuit que s'hi dona,
2: sí,
3: molt bé.
2: Però ojo amb Raúl Fernández, perquè no sé si teniu la mateixa sensació que jo, està molt ben assentat en aquesta Aprilia.
3: Sí, sí, sí.
4: Però
3: sí,
4: no
3: sí.
4: Sabem per quan, perquè un Raúl Fernández que arribava dijous amb una energia de estava de capa caiguda, la veritat, potser pels rumors de que Davide Brivio marxa a Honda, quan ja s'ha fet oficial que Alberto Puig marxa de... Bueno, no marxa d'Honda, però deixa el seu càrrec i passarà a tenir un altre càrrec en Honda. I a Raúl Fernández...
3: Decisió lògica, per cert.
4: Raúl Fernández, que no li deixaven dir res sobre aquestes declaracions que han sortit com a rumors perquè no és oficial encara, però sí que ens parlava de que és una persona molt important per ell dins de l'equip i que també la seva continuïtat en MotoGP encara no està tancada.
3: Home, doncs prescindir d'un pilot com el Raúl jo crec que no té molt sentit. O sigui, està en una bona moto, però està rendint força per sobre del seu company d'equip. I aquest any, bueno, ja l'any passat va acabar molt bé la temporada, però aquest any ho està fent força bé, i no sé, o sigui, hi ha pilots que es queden sense equip a MotoGP, sobretot aquests que no estan assentats a les fàbriques oficials, però en aquest cas no tindria cap tipus de sentit, crec jo, almenys jo que sé, doncs algun equip satèl·lit o algun equip així d'aquests que està removent plantilla li pot fer un joc, crec jo.
2: De fet, comentem del Raúl Fernández, abans comentaven que al Pedro Acosta li va faltar una volta per guanyar aquesta sprint. Raúl Fernández va arribar, va avançar a Pedro Acosta durant aquesta sprint, a la volta 5 va aconseguir avançar i va estar en aquesta posició fins a la volta, ho tenim aquí, fins a la volta 9. Durant aquestes voltes, Pedro Acosta també una mica, jo penso que per gestió.
3: Sí,
2: perquè
3: es coneix ja, no?, el que li acostuma a passar.
2: És cert que, val, el divendres no hi havia grip, però sembla que el dissabte ja començava a haver-hi una miqueta més, i les caigudes el dissabte ja van anar a menys.
3: Sí.
2: Durant aquest sprint, quantes caigudes vam tenir, Eva? Tenim la dada per aquí.
4: De la temperatura?
2: De caigudes.
3: A l'sprint.
2: Si mirem la classificació... Només vam tenir...
3: Martín, no? Martín va tenir accident a l'esprint.
2: Una caiguda de l'esprint de Martín i Maverick Viñales, que se li va aturar la moto i va haver de retirar-se.
3: Vull dir, cap de setmana per Viñales també.
2: Sí,
4: un cap de setmana en el que començava molt motivat perquè venia, ha tornat de casa, d'estar reposant, i ens explicava, i pel que ens explicava, que... És una mica semblant al que li va passar al que té Marc Márquez, perquè li han tret un cargol de l'espatlla. Així que...
3: Això pot explicar, ja que l'any passat el que va poder competir ho va fer a un molt bon nivell i amb una moto que no...
4: I també ens dona informació del període de recuperació per saber més o menys quan pot tornar Marc Márquez.
3: Bueno, doncs un parell de mesos, més o menys.
4: Menys.
2: Jo penso que Márquez estarà, si no la propera cursa, la següent.
4: Com a molt.
2: Com a molt.
3: No sé jo, eh?
4: Jo crec que... És que, clar, tenim un Marc Márquez molt més madur, molt més...
3: I és gran d'edat, que no clar. Té 22 anys de goma allà.
4: Si això li arriba a passar abans de totes les coses, que,
3: bueno,
4: clar,
3: Jerez,
4: és conseqüència,
3: és
4: però...
3: És l'exemple de Jerez?
4: Tenim l'exemple de Jerez. Marc Márquez hagués vingut aquest cap de setmana
2: sí,
4: a córrer.
2: Sí, ho hagués intentat, segur.
3: I més tractant-se del Gran Premi de casa, que ell, home, de fet, ja va comentar que tenia una operació, però pensant en disputar el primer Gran Premi d'aquí, i, bueno... També és veritat que això parla molt bé d'ell i que, bueno, que és capaç de renunciar a coses, fins i tot al títol d'aquest any, que sembla que se li pot escapar, ja veurem, perquè falta molt, molt Mundial. I
4: cap,
3: bueno,
4: dels companys el deixa fora, bueno, de la lluita pel Mundial.
3: Però a veure, si parlem amb seriositat, jo crec que és complicat aquest any Márquez lluitar pel Mundial.
4: Torna Mugello, posa't en el cas.
3: Bueno, són 70 punts, no sé quan estarà mateix, 70, 80 punts. A veure, es poden remuntar.
4: I hi ha però... molts pilots, no és un que estigui escapat en punts.
3: No.
4: Betsecki, Martín...
3: Betsecki ara ha vist frenada la seva tendència. És veritat que amb Márquez a la pista ja la bretxa era força gran i no ha sigut capaç d'aprofitar massa aquest parón de...
2: Ja en 85 punts.
3: 85, bueno, a veure, són remuntables, però i... són 4 grans premis, eh?
2: No és gaire,
3: bueno, 3.
4: Però clar, si estem parlant que ha trobat el que feia que estigués en aquestes condicions... i quan es vegi sense l'atenció aquesta i en aquest nervi, si tornem a veure un Marc Márquez com l'any passat en una moto que ja declarava que era culpa seva i no de la moto...
3: Bueno, però ho hem de veure, això, eh? Perquè sí que aquest any sempre
4: però,
3: que la primera
4: almenys
3: estava
4: il·lusiona.
3: Una passa per... Home, sí, clar. Clar. Segur que Márquez fa millors resultats que el que ha fet fins ara. I està en marmat, ha aconseguit guanyar alguna cursa, o sigui que, bueno, que això parla bé d'ell.
2: Queden 16 Gran Premis i un total de 592 punts en joc. La distància que té Marc Márquez amb el líder Marco Bezzecchi és de actualment 85 punts. 85 punts sense haver disputat dues carreres i un sprint. Pecco Bagnaia està a 79 punts. Jo tampoc descartaria a Pecco,
3: bueno,
2: com un possible rival per
3: això,
2: el títol.
3: Això ha de ser conya, això.
2: Sent realistes...
3: Ahir Pecco va fer podi, però perquè se li van caure 8 pilots.
2: Sí, Pecco no ha començat molt bé.
4: Realment, Pecco va fer podi perquè van sancionar...
3: Clar, és veritat, que no el va fer en pista tampoc al podi,
2: sí.
3: Però bueno, que se li van caure 5 pilots davant. O sigui, Pecco Bagnaia... Vamos, si Pecco Bagnaia queda top 3 del Mundial, t'invito a un sopar.
2: Ah, excepte la invitació.
4: Dit això, anem a les declaracions de la cursa de l'esprint de Pedro Acosta i Àlex Márquez.
6: Sí, pero hemos vuelto hace segundo. Esa es la conclusión final que le saco el día. Pero no, tenemos que estar contentos al final. Sabemos lo que sufrimos en las primeras vueltas de las carreras con el grip que tenemos y al final hemos ido bastante bien. Entonces es bueno porque hemos cogido mucha información para mañana, pero me ha faltado eso, me ha faltado.
7: Bé, jo anava el que donava jo, no he mirat enrere en cap moment, he intentat tancar les portes i ja està. Així que bé, ha sigut, per la gent ha sigut emocionant, per mi la veritat és que he intentat fer el màxim fins al final i no ni he vist ni he en algun moment vist en perill la victòria.
2: Sentir les declaracions dels pilots després de l'esprint, nosaltres també ens despedim i tornem de seguida per comentar aquestes declaracions. Fins ara!

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell. L'actuació s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. I en esports, us informem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense ha acabat la temporada amb una victòria. Els locals han disputat aquest cap de setmana un derbi vallesà contra el Vilanova del Vallès, on s'han imposat per 0-1 i han sumat 3 punts que els han mantingut a la segona posició de la classificació. Albert Camara, entrenador de l'equip, ha fet una valoració molt positiva de la temporada, afirmant que l'objectiu inicial era quedar entre els 5 primers classificats.
1: Home, jo crec que poder lluitar fins al final doncs per l'ascens directe i a la final quasi carta al playoff fa quasi 5 o 6 setmanes, crec que és una nota excel·lent. La veritat és que la temporada sí que s'havia plantejat doncs estar entre els 5 primers, però bueno, crec que ha sigut una pena al final doncs, per un punt no assolir l'ascens directe. Crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt i, bueno, i ara enfrontarem amb molta il·lusió un playoff.
0: Després d'aquesta temporada, la Molletense centrarà tots els esforços en els partits de play-off, els quals jugaran contra el Martorelles. El rival arriba als partits d'ascens en la cinquena posició, amb 47 punts, i en les dues voltes els molletans s'han imposat al rival, primer amb una victòria 2-2 en camp contrari i després a casa repetint resultat. Tot i aquests partits previs, els de Mollet no es confien, ja que el Martorelles és un equip que ja té experiència en els partits de play-off. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Col·lectiu en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Tornem a l'Angle Miramar. Ens hem quedat comentant la cursa de l'esprint de MotoGP. Hem sentit les declaracions de Pedro Acosta i d'Àlex Márquez. I bé, després d'aquesta, amb aquest esprint, arribem al final del dissabte. Alguna cosa més a comentar del dissabte?
1: Res més.
0: Poca cosa més, no? No sabíem el que ens venia a sobre.
1: Clar, un dissabte que vam acabar molt tranquils i molt motivats per un diumenge del que alguna cosa trauria jo del que vaig sentir, la veritat.
2: Moltes emocions, no?
1: I algunes d'elles no molt positives. Anem ja, si voleu, amb el diumenge. Un diumenge en el que no sabíem el que se'ns venia a sobre. Un diumenge de curses que va començar amb una de les millors actuacions dels pilots de Moto3, una cursa on lluitaven en el primer grup fins a 6 pilots, una cosa normal a Moto3, on Máximo Quiles va ser el més intel·ligent de la promoció, com acostuma a ser des que està en aquesta categoria, i el murcià, que al principi tancava aquest primer grup sent el sisè de la cursa.
2: Bueno, el tancava i fins i tot no estava enganxat a tot moment.
1: No estava enganxat del tot.
2: Que
1: acabava emportant-se la victòria per 94 mil·lèsimes per davant de l'altre murcià, Álvaro Carpe i David Muñoz, que deixaven fora del podi per 30 mil·lèsimes el Brian Uriarte, el càntabre de Sant Cugat del Vallès.
2: Bueno, la cursa que va ser molt emocionant. Jo he de dir que ja des del principi semblava que hi havia com, a part de l'Aquiles, que com va liar del Mundial, doncs sempre s'ha guanyat el seu dret que el fiquem entre els favorits, i bueno, i va demostrar que no ens equivocàvem. Però em va agradar la cursa del Brian Uriarte i també dels companys d'equip, de David Almansa i de Muñoz, que crec que també van fer una cursa força bona. Tot i que, esclar, després en aquests grups de 6, doncs, el que potser entra una mica colat en la primera corba de l'última volta, doncs ja doncs està en desavantatge. Però bueno, una cursa molt bona. I
1: una última volta d'Álvaro Carpe.
2: Una passada, també.
1: Espectacular.
2: També va ser una mica tapat fins a la segona part de la cursa i va començar a prendre bones posicions i va
1: la penúltima volta que semblava que s'havia quedat sense opcions.
2: Sí, sí.
1: Un Álvaro Carpe, que s'ha de dir, que dijous va sopar aquí a Mollet,
2: Ah, sí? Hi ha aquesta informació confidencial que... El vas veure o tu han...
1: El vaig veure.
2: Ah, el vas veure. Es pot dir a quina zona, de Mollet?
1: A la zona per on Ràdio Mollet.
2: Ah,
0: sí.
1: Bueno. A prop de l'estudi va estar sopant.
0: De fet, aquí a prop, en el barri, tenim els hotels i l'equip KTM estava a l'hotel Ibis. O sigui que és... Bueno, és de fet ja un habitual.
2: L'hotel Ibis és a Fórmula 1 de l'equip Alfa Tauri. I
0: exacte, de les motos. Jo, de fet, vaig veure una vegada a Yuki Tsunoda.
2: Ah, sí, te vas
0: sopant veure? Aquí al barri.
2: Ostres, sí.
1: Doncs anem ja amb la cursa de Moto2. A Moto2 vam tenir la victòria més reivindicativa del Manu González, així la definia el propi pilot. Una segona posició per al pilot de la pole, el Celestino Vietti, i tancava el podi el mallorquí Izan Guevara, amb qui he de dir que hem pogut parlar, i la setmana vinent us oferirem aquí a l'Angle de Miramar una entrevista inèdita.
0: Si ve a Moto3 ens podem tenir la llicència, ens podem prendre la llicència de dir que ha estat una de les millors curses de l'any de Moto3. Perquè és que va ser boníssima, va tenir acció a totes les voltes. En el cas de Moto2, i una mica com ja ens té acostumats, no va ser tampoc una cursa d'aquestes històriques,
2: tampoc va ser molt
0: lenta, va ser una cursa bastant entretinguda. Si el dissabte podia parlar amb el Juan Cota, que li havia una salutació des d'aquí, pilot de fórmules, que els pneumàtics Pirelli, si una cosa bona tenen és que permeten, és que creen estratègies dins de les curses, i tot i que evidentment els Pirelli de les motos i els cotxes són diferents, en el cas de Moto2 vam veure una cosa similar al que respecte a les estratègies, és que Celestino Vietti va sortir a imposar un ritme espectacular, va fer la volta ràpida a la volta 2 i després va tornar a fer diverses voltes ràpides i es va quedar en una primera posició on gairebé semblava impossible que algú el baixés.
2: Sí, sí.
0: Però Manu González, d'una manera superintel·ligent, va saber col·locar-se en aquella segona posició i respectar els temps dels pneumàtics per tenir justament el pneumàtic en el punt a punto de nieve en aquestes últimes voltes, precisament en les últimes voltes on Celestino Vietti va patir molt amb derrapades de la moto perquè ja s'havien tirat els pneumàtics. Per cert, una de les coses que va ajudar el Manu González a arribar a Celestino Vietti va ser una caiguda de Colin Baeger. De fet, diria que va ser l'única caiguda de tota la cursa. Caiguda, per cert, entre la corba 8 i 9. I bé, es veu que Celestino Vietti va agafar la grava que havia deixat a la pista en la caiguda del Baeger, i això li va afectar d'alguna manera a l'hora d'entrar a corba 9, i això va afavorir l'arribada de Manu González. Dit això, doncs poca cosa més. Victòria per Manu González, segona posició per Chele, Celestino Vietti, i tercera posició per Izan Guevara.
1: I tenim les declaracions dels pilots de Moto2 després d'aquest podi.
3: Sí, la verdad que muy trabajado este podium, salíamos muy atrás, bueno, muy atrás, salíamos en P11, pero bueno, la verdad que bastante retrasado respecto a mis rivales más directos en el campeonato, buena salida, que luego ha sido lo más importante de cara a gestionar esa carrera, luego cuando me he posicionado en P4 ya he empezado a pensar de cara a final de carrera, gestionar esos neumáticos. Sabemos que Barcelona es un circuito que come mucho neumático, entonces hay que pensar mucho encima de la moto y saber gestionar.
4: Más importante.
5: Depende desde qué lado lo mires. Si quieres ganar un mundial, hoy segundo también era perfectamente viable, pero para seguir demostrando de lo que soy capaz, tenía que ganar hoy y al final, cuando te ves con la oportunidad de hacerlo, creo que muy pocos pilotos.
0: Aquí tenen les declaracions dels dos pilots espanyols al podi. Malauradament no tenim les declaracions del Celestino Vietti,
2: bueno,
0: perquè
2: bé, haurà
0: d'aprendre català.
2: Almenys castellà.
0: Per poder participar en aquest programa, nosaltres el convidem. Bueno, ens comenten doncs, tant el Manu com l'Ethan una mica les sensacions d'aquesta cursa, i és que bé, en tots dos casos va ser una cursa que per arribar a les posicions on van haver d'arribar, s'ho van haver de currar. S'ho van haver de treballar. I bé, en el cas del Manu, doncs, si bé s'ho va preparar molt bé, també ens comenta doncs, que en certs moments, tot i que sigui una mica arriscat voler abarcar més del compte i lluita per la victòria, doncs en el seu cas li va sortir bé. I gairebé va ser sense arriscar aquesta victòria a aconseguir les últimes voltes. Acabat Moto2, hi ha unes mirades de que sóc l'única persona que li importa Moto2.
2: No, no és veritat.
0: Sobre la faz de la Tierra.
2: No, però si tu gaudeixes, continua, o sigui, no passa res.
0: Jo és que gaudeixo només del so del motor.
1: Les mirades eren que acabaves de dir que no era de les millors curses de Moto2.
2: Com serà la millor? A la millor estàs parlant només de la cursa tot el programa, no?
0: Ha tingut coses molt bones. Dit això,
1: passem
0: ja a MotoGP.
1: A MotoGP teníem unes...
0: Aquí viene donde la matan.
1: A la MotoGP teníem unes 12 primeres voltes en què vam tenir dos pilots que van liderar la cursa, Pedro Acosta i després Raúl Fernández, però a la volta número 12, a la corba 10, allà a l'estadi, Pedro, que anava al capdavant, aixecava la mà indicant que hi havia un problema tècnic a la seva KTM i es quedava sense velocitat. L'Àlex Márquez, que anava darrere seu, no va poder fer res per evitar l'impacte, i ell i la seva Ducati van sortir pels aires. Amb la bona sort i bona notícia que podem donar a hores d'ara, després de les imatges que vam veure, que el pilot català només té una fractura de la clavícula dreta, de la qual ja ha estat intervingut, i una fractura marginal de la vèrtebra C7, de la qual estaran molt atents els metges les pròximes setmanes. Amb l'única bona notícia que teníem en aquell moment, que és que estava conscient i els pilots havien de refer-se i sortir-ne un altre cop a cursa perquè no s'havien realitzat les voltes corresponents per donar el Gran Premi per finalitzat.
0: Bé, si...
1: Tenim les declaracions del que Pedro Acosta deia del que va passar de l'accident.
6: Bueno, parece que hemos tenido un problema eléctrico que me ha dejado, digamos, yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas, con el motor parado porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin posición y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado, ¿no? Entonces, Alex ha llevado un poco lo peor de mi problema mecánico, digamos. Quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por KTM a Alex y a Johan, que parece que se han llevado la peor parte.
0: Bé, si comentàvem abans que Moto3 i Moto2 havien donat carreres entretingudes, MotoGP no estava sent menys, estava sent una de les millors curses de l'any. Teníem una lluita entre Raúl Fernández i Pedro Acosta molt intensa, després un Àlex Márquez que s'afegia a aquesta lluita, i en aquesta volta 11, i quan no sabíem molt bé què esperar d'aquesta segona part de la cursa, doncs ens pillava per autèntica sorpresa aquesta topada de l'Àlex Márquez amb el Pedro Acosta, degut a la falla

0: Adrián Antonio, que també es van portar un ensurt bastant gros, i bueno, finalment va ser el menys mal parat, però clar, en directe semblava que si li arriba a donar bé, no, no sé si va ser la roda que li va passar pel costat, si li arriba a donar bé, ara estaríem parlant d'una tragèdia molt més grossa, la veritat.
1: Unes peces que van impactar en diversos pilots, Raúl Fernández ens ensenyava en els media scrums com tenia
2: l'espatlla
1: molt marcada per una peça que li havia impactat.
2: Sí, i és que bueno, en el cas teu, Eva,
1: com vaig viure?
2: Sí.
1: Doncs la veritat que jo estava mirant just la cursa en la recta, havia sortit en els balcons de la recta i vaig veure per la tele que Pedro li passava alguna cosa i que havia un impacte i sortia algú volant. Vam veure que era una moto blava, qui podia estar darrere, segons el blau, podia ser Raúl Fernández o Àlex Márquez, però en seguida ens vam adonar que era Àlex, i seguidament no van mostrar imatges i van ser uns moments molt durs que encara recordo el mal cos que se'm va quedar i no crec que oblidi mai aquests moments en els que no sabíem com estava. No sabíem si estava conscient o no, van trigar molt en posar que estava conscient, no sabem si perquè no ho sabien encara, però segur que va estar molt ben atès des del primer moment i que ho podem parlar ara sense tan mal cos, perquè pel que podria haver sigut i el que ens esperàvem que hagués tingut de fractures, són molt bones notícies les que ens arriben.
2: Sí, la veritat és que en el primer moment i per la gent que ho estaven veient des del circuit era complicat veure què havia passat exactament.
0: Era impossible assabentar-se res.
2: Clar, l'espantalla estava molt lluny, la cobertura quan hi ha tanta gent al circuit no és bona.
0: Repeticions no van mostrar res.
2: No vam tenir repeticions.
0: Res, o sigui, ni tan sols del tema de Costa, que això ho pots repetir. Tampoc, sí. No van emetre res.
2: Que vèiem, el que es veia des del circuit era una moto que sortia, un accident brutal, però no sabíem on estava l'Àlex Márquez. O sigui, no vam veure per on sortia el pilot, afortunadament, i per sort no va ser el que molts ens esperaven, que era que s'hagués aturat de cop amb un mur que hi ha justament en aquella zona, que queda en un angle tancat a la pista.
0: Li va anar d'un pèl, eh?
2: Sí, li va anar d'un pèl. Àlex Márquez va continuar per un raconet entre l'asfalt i el mur, fent voltes per la gespa. Bueno, va poder continuar, no es va parar de cop, va ser una caiguda que va ser violenta, però la forma que va tenir de parar-se ell amb el seu propi cos va ser bastant tranquil·la, o sigui, va estar arrossegant pel terra uns 150-200 metres, cosa que és positiva. Si tens una caiguda no vols aturar-te de cop.
1: Però, amb la bona sort que al principi la seva moto anava en paral·lel amb ell i no va canviar la trajectòria de la moto, perquè el primer que penses en un accident, i més a Catalunya, és en l'accident de Luis Salom.
2: Sí, afortunadament la moto va començar a fer voltes i es va destrossar en el moment, o sigui, gairebé va explotar.
0: Va s'integrar, va ser una cosa...
2: Sí, les fotos, ja després amb les notícies que tothom està bé, les fotos són espectaculars. O sigui, és increïble tot el que va passar ahir. I l'Àlex, doncs, és això, va trigar molts metres en aturar-se. No sap amb total... no sap exactament si va acabar conscient, inconscient. Això, Eva, des de la sala premsa...
1: Tenim les notícies que ens donaven des de MotoGP, i la notícia és que estava conscient i en el moment que la van treure que ja feia bastants minuts que estava sent atès.
2: Durant aquest mateix accident, una part de la moto d'Àlex Márquez, la roda i el que quedava de la forquilla davantera, va impactar sobre la moto de Fabio Di Gianantonio. Afortunadament, no va impactar de ple contra el cos del Di Gianantonio, perquè si no la tragèdia podia haver estat encara pitjor. I el va fer caure també i immediatament va tenir la bandera vermella. Personalment, el pitjor accident que he vist mai al circuit.
1: Doncs imagina't. Bueno, imagina't que jo deia, no pot ser que en el meu primer gran premi cobrint aquest esdeveniment.

0: des de dins, en un moment en el que has d'estar completament feliç i que ho estava i agraeixo per l'acreditació, tens un mal cos de no voldria que hagués passat això.
1: Jo he de dir que, o sigui, evidentment la tensió que es respirava i clar, tampoc sabia res, llavors no sé si és pitjor o millor no saber res en aquell moment.
0: És que el silenci feia molta por.
1: Però és que a mi això sí. Em va recordar molt a l'accident de Peco, perquè jo a sobre estava just davant. I jo crec que en aquell moment va ser fins i tot pitjor. La grada nostra, veient un pilot que està a terra sense moure's, també té
2: el que passa és que a Peco es va veure directament en pantalla com una moto li passava per sobre.
1: Sí, això sí.
2: Cert que li passava
1: no?
2: per la cama i tal.
1: Però que potser, dius, sí. Potser, bueno...
2: Sincerament, jo m'esperava el pitjor. M'esperava el pitjor. Afortunadament, a mesura que van anar passant els minuts, t'adonaves que la manera de moure's dels comissaris, de les ambulàncies, dels safety cars i de més...
1: No hi havia molta urgència,
2: era relaxat.
1: No?
2: Exacte, no hi havia urgència. I això ja ens va relaxar tota la grada.
0: I que no estigués evacuat en helicòpter, sinó en ambulància.
2: També, sí. Perquè, de fet, si evacuaven en helicòpter, no podien continuar amb la carrera.
1: Ah, no? Això...
2: No, clar, d'haver-hi un helicòpter sempre.
1: Ah, clar. Sí. Bueno, de fet, no sé si va ser amb aquest accident o amb un altre que ara comentarem, però a la transmissió televisiva es va veure com s'arribava a posar en marxa un helicòpter per evacuar, però suposo que determinarien que no feia falta, però això com van arrencar les hèlices de l'helicòpter i tal, i que estava a punt per volar.
0: És que després de tot això que estem parlant i de com ens vam quedar nosaltres, que no hi érem a pista i no som pilots dels que estaven, perquè vam passar darrere de... Clar, estem parlant de que Àlex Márquez estava al cap davant de la cursa. Tothom que venia darrere va passar per on va caure Àlex Márquez i va veure l'accident o va veure l'Àlex Márquez a terra. Deia Rins que estava en xoc i que no podia pensar en una altra cosa que no fos l'Àlex Márquez a terra. I és que amb això em quedo de com pot ser que després d'això refacin i entrin un altre cop en el modo carrera, baixin la visera i tornin a sortir en una sortida a 300 a la primera corba, que va passar a la segona sortida, que la cursa no va passar d'aquesta primera corba, on un incident feia que la cama esquerra de Johan Zarco quedés atrapada a la Ducati de Peco Bagnaia i li fes donar voltes amb la moto de campana.
1: Bueno, arrossegant-li la moto, arrossegant a la cama de Zarco. La veritat és que jo aquest accident sí que, per desgràcia, no sé com, si d'una altra manera, el vaig poder veure i, clar, no, en directe no es veu bé, però després et fixes que està Zarco tirat sobre, bueno, sobre la grava, no? I és que no es movia, eh? O sigui, va arribar un moment...
0: És que la seva cama estava ficada entre la roda i el cadenat.
2: I el seient, sí.
0: Sí.
1: Es va muntar un exèrcit de comissaris que suposo que l'ajudarien a... Si encara... Jo no sé si al moment de l'impacte ja... Si se li va desenganxar o no. No, encara la tenia.
0: Va ser atès i ajudat en primera instància pels pilots implicats en l'incident. El primer en...
1: Peco, no?
0: Va ser Peco, en apropar-se a ell i en dir, sisplau, perquè ràpidament van anar comissaris i equip mèdic de MotoGP, però va ser el primer Peco en apropar-se a
1: Peco va estar com 20 segons fent gestos perquè es tallés la cursa i a mi em va sorprendre que pràcticament... Fàcil, es van tardar 30 segons en parar-se la cursa des de l'accident.
2: Sí, es va arribar fins a la corba 5, més o menys, va arribar a la capçalera de carrera. La realitat és que, bueno, com comentàveu, Zarco es va quedar encallat a la moto de Bagnaia i va fer voltes... digues, disculpa, Eva.
0: Ens quedaven 5 minuts.
2: Ah, sí, tenim temps de sobre. Feia voltes enganxat a la moto i, bueno, són unes imatges que fins i tot són encara pitjors que les de l'altre accident.
1: Sí, són més gràfiques, no?
2: Són molt més gràfiques i molt més clares del que va ser. Afortunadament, Zarco, si tenim ja part mèdic, només va tenir un desgarrament als lligaments
0: de la
2: cama esquerra.
1: Ja havia sigut molt pitjor.
2: Sí, que ja és sorprenent perquè l'altra caiguda també va impactar contra peses i demés i tenia mal el peu.
0: Es va haver de posar gel abans de sortir en aquesta segona sortida i aquesta sortida que no servia per res i havien de tornar a sortir uns pilots que ja, no sé sincerament, si ja no sabia la segona sortida, no tinc ni idea de com treien la concentració ni les forces per refer-se a tot el que havia passat. Jo, sincerament, en aquell moment vaig pensar, i ja ho dic, enfadada, perquè calia una tercera sortida.
1: Bueno, ja aquí no estic molt d'acord, però sí que és veritat que molts pilots pensen com tu, i bueno, després, si tenim temps, escoltarem, que deien que, bueno, que... A veure, la norma és clara, si no hi ha cap causa molt greu i no s'han complert dos terços de la cursa, s'ha de tornar. Sí. Jo el que sí que penso és que potser, ho parlava amb l'Àlvaro fora de micro, potser es podria pensar en un sistema com a la Fórmula 1, sorties darrere del cotxe de safety car i no fer una tercera sortida si ja estàs una mica amb l'ai al cos, no? Però clar, si és l'única forma de sortir a MotoGP.
2: Sí,
1: és això,
2: antigament,
1: cosa, no?
2: Antigament hi havia una norma que no et permetia rellençar una cursa de MotoGP més de dues vegades i no sé, segurament s'hauria de tornar a implementar, perquè encara que sigui per pluja, si és per pluja, bueno, però és molt difícil de justificar aquesta tercera rellençada.
1: L'accident a la sortida va ser a la segona, a la primera, o sigui, l'accident de Márquez no té res a veure amb la sortida.
0: Sí. No, però...
1: És una cosa
0: però si parlen ja d'una segona sortida.
1: Bueno, però si és per una altra cosa, sí, és a dir, on fiquem el límit de quan s'ha de rellençar i quan no? Si no és una cosa molt greu...
0: Potser és que hauria d'haver una comissió de pilots.
1: Bueno, sí. Sí. A veure si es fa una norma que es diu que...
2: I cert és...
0: Cursa perquè Peco Bagnaia es queixava de que quan a les reunions per la seguretat dels pilots i no va només que tres pilots. Mm-hmm. D'això es queixava Peco Bagnaia.
2: Sí.
0: Que en aquesta tercera sortida no va haver-hi cap incident. El podi va estar format per Dijan Antonio en primera posició, segona per Fermín Aldeguer i tercera per Joan Mir, a qui li treien el podi per pressió de pneumàtics, i es quedava Peco Bagnaia amb aquest trofeu que li va haver de donar Joan Mir.
1: No sé si tenim temps, però bueno, el més destacat va ser Acosta, que Acosta va tenir la victòria fins a falta de 3 voltes i es va venir a baix d'una forma molt, molt clara, no?
0: I la seva caiguda...
2: Sí, finalment
0: abans de creugar la meta.
2: A Yogura el va topar a l'última corba i el va fer caure. Un cap de setmana que va tenir molts altibajos per Pedro Acosta i no va acabar de la millor manera possible.
1: També una altra cosa destacada, a veure si tenim temps, va ser un accident que va haver-hi entre
0: Raúl Fernández i Jorge Martín, i és que d'aquest tenim declaracions dels pilots i anem a ficar-les.
2: O no les fiquem per
1: que no? Bueno, doncs, bueno, és que vam tenir una detalls d'aquell dia, o sigui, l'Eva va fer un treball espectacular allí al pie del cañón, no? Com es diu?
2: En el programa de la setmana vinent.
1: Vale, sí.
2: Acabarem d'actualitzar sobretot el que va passar
0: també tindrem la setmana vinent l'entrevista a Izan Guevara i les declaracions de Beatriz Neila i Paola Ramos del Mundial Femení, que està en el marc de les Superbikes.
2: Amb això tanquem l'angle de Miramar d'aquesta setmana. Moltes gràcies per l'acreditació a MotoGP i esperem repetir un programa d'aquest estil full MotoGP amb acreditació en el Gran Premi d'Aragón. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
0: Adéu.

0: Bruno, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
1: No, no tenim res de fer, perquè ho preguntes.
2: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran una fira d'emprenedoria i serà xulíssima.
3: On serà i a quina hora?
0: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova de Vandalies a Aiguaviva.
3: I quins productes hi ha?
2: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claues 3D, sabons i més.
1: Hala, que xulo, m'encantarà anar.
0: Fantàstic art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 19 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Hermandad de Anosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. I aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plataners d'ombra de la zona de Can Borrell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. I el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. La iniciativa contempla compartir els excedents d'energia fotovoltaica provinents dels equipaments municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Mollietense jugarà els partits de play-off per pujar a primera catalana. Els locals s'enfrontaran al Martorell, és un equip al qual s'han imposat en els dos partits de Lliga. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Hermandad de Anosa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes, una cita que enrere en reivindica la diversitat cultural i la convivència entre els diferents pobles i cultures presents a la ciutat. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'estat espanyol. Eva Pazó, secretària de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet, ha comentat que dissabte a la tarda actuaran grups provinents d'Amèrica Llatina.
2: Quan va sorgir ja fa a finals dels anys 70, doncs era mostrar doncs la riquesa que hi ha, doncs que hi havia a l'estat espanyol, doncs de cultures, no? Doncs el que és això, no? Una mostra del folklore que hi ha doncs a l'estat espanyol, encara que aquest any com a novetat hem incorporat també doncs altres grups que venen doncs d'Amèrica Llatina.
0: D'aquesta manera, dissabte a la tarda hi haurà actuacions de dansa tradicional de diversos països de l'Amèrica Llatina, com ara Uruguai, Argentina, Veneçuela i Hondures. Abans de les actuacions tindrà lloc el tradicional dinar. La festa tindrà lloc a Can Borrell i començarà aquest divendres a 8:15 amb una nit marcada per la música tradicional i la festa popular. El programa inclou l'actuació del grup de gaites de la Irmandade, el grup de folk Rabatxol i una gran verbena amb el duet Marbú i Mirla. La jornada de dissabte començarà al matí amb els actes institucionals en coincidència amb el Dia de les Letres Galegues. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la Riba, es farà la tradicional hissada de bandera acompanyada per l'actuació del grup Ariños de Nosa Galiza de Santa Coloma de Gramenet i la banda de gaites de la Irmandade. Així ho ha explicat Eva Pazos.
2: Aquest any hem inclòs a dins de la festa la tradicional hissada de la bandera gallega en el marc del Dia de les Lletres Gallegues, que es va celebrar aquest passat cap de setmana. Llavors, el dissabte a les 12 a Prat de la Riba, a la plaça de l'Ajuntament Vell, doncs hi haurà això, la hissada, i hi haurà l'actuació també d'Ariños de Nosa Galicia de Santa Coloma i de la banda de gaites de la Irmandad.
0: Amb 45 edicions a l'esquena, la Festa de les Nacionalitats s'ha consolidat com un espai de trobada que a través de la música, la dansa i la cultura popular posa de manifest la riquesa de la diversitat cultural present a Mollet del Vallès. Precisament Eva Pazos ha remarcat que la diversitat és riquesa i les cultures poden coexistir.
2: Per nosaltres és, bueno, doncs, és mostrar, no?, que la diversitat és riquesa, que, bueno, que si abans ho fèiem a nivell d'estat, doncs ara ho fem a, doncs, a més gran, no?, a un nivell més ampli, i doncs, que tots els pobles i que doncs, podem coexistir, no?, i podem doncs, aportar en aquesta societat el nostre gra de sorra. No? Llavors, per nosaltres és molt important anar sumant a dir no? Perquè això vol dir doncs, que estem presents i que a Mollet doncs, tenim encara doncs, tenim el nostre lloc.
0: Diumenge continua la festa a les 12 del matí amb la Irmandadé Galega de Rubí i a 1:15 del migdia amb una proposta infantil. Posteriorment, a les 6 de la tarda, el grup de gaites de la Irmandadé estarà acompanyat de Cova de Serpe de Barcelona i del Centre Aragonès de Mollet. Ja a les 9 de la nit tindrà lloc l'acte de fi de festa. Amb aquest extens programa des de la Irmandadé a Nossa Galiza posen al centre un any més la diversitat cultural i reivindiquen la riquesa que conflueix a Mollet.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plàtans d'ombra de la zona de Can Borrell. L'actuació s'allargarà fins al pròxim 31 de maig i té com a objectiu garantir el bon estat de salut dels arbres i prevenir possibles plagues. El tractament es durà a terme de manera controlada per personal especialitzat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Aquesta actuació forma part de les tasques habituals de manteniment de l'arbrat urbà que realitzen de forma periòdica. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. Per aquest motiu, els veïns i veïnes poden continuar fent ús habitual de l'espai amb total normalitat. Amb aquesta intervenció es vol preservar la salut dels plàtans d'ombra de Can Borrell i assegurar que continuïn oferint ombra i benestar ambiental en aquest entorn del municipi.

0: I seguim parlant del mateix barri, i és que el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. Aquesta és una iniciativa que forma part del projecte Mollet Solar, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte ha consistit en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals. Aquestes plaques generen energia que abasteix el propi equipament, i ara es vol fer un pas més, compartir l'energia excedent amb la ciutadania creant una comunitat energètica. Així ho explica la regidora de Transició Energètica, Marina Escribano.
1: Que és des del convenciment de que els ajuntaments hem d'anar fent polítiques de sostenibilitat i de consum d'energies renovables, i per tant això consisteix en aquestes diferents instal·lacions de plaques solars que tenim als diferents equipaments municipals. Primer, aquestes instal·lacions el que fan és doncs generar energia a través de la llum del sol i ajudar pel consum d'aquests equipaments, no? És a dir, doncs no haver de dependre de la xarxa elèctrica, sinó poder generar fer aquest autoconsum. I ara fem aquest segon pas, que és el pas de compartir-ho amb la ciutadania. És la part de cedir aquests excedents d'energia provenents de les fotovoltaiques cap a la ciutadania perquè els hi generi, bueno, doncs diferents beneficis.
0: La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l'energia s'aplica directament a través de la factura de la llum. Marina Escribano ha explicat que a través d'aquesta fórmula la ciutadania, a més d'estalviar la factura, aposta per un model energètic més sostenible.
1: Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic. Es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat.
0: L'Ajuntament obrirà en breu, abans de finalitzar aquest mes de maig, un termini per presentar sol·licituds d'aquelles persones que vulguin participar de la comunitat energètica. A canvi d'una quota de participació de 54 euros l'any, els participants rebran durant 2 anys una part de l'energia generada per les plaques municipals. L'estalvi anual a la factura de la llum s'ha calculat serà d'entre 100 i 200 euros. L'adjudicació es farà per sorteig. Carmen Ibáñez, tècnica de gestió energètica, i Marina Escribano, regidora de Transició Energètica, així ho han explicat.
2: Però és veritat que per cedir-te tu una part d'aquesta potència elèctrica has de pagar una taxa, perquè t'estan donant, diguem, una llicència d'ús.
1: Pensem en les terrasses dels bars, com que fan ús privatiu d'un tros de la via pública, per posar terrassa han de pagar una taxa anual, no? Doncs això és el mateix. El que sí que queda clar és que aquesta taxa és molt menor que l'estalvi que els hi comportaran la factura de la llum.
0: En aquesta primera convocatòria seran 60 les llars que es podran beneficiar. L'objectiu final del projecte és arribar a les 200. Les persones interessades en rebre informació sobre aquesta iniciativa poden assistir a la sessió informativa que es farà, com dèiem, aquest dijous a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. La xerrada està organitzada per l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia Planellador, situada a l'avinguda de Caldes de Montbui, número 16, al barri de Planellador. La Colla Morada ha fet pública a través de les xarxes la data en què tindrà lloc enguany la baixada d'Andròmina. Serà el dilluns 10 d'agost en el marc dels actes previs de Festa Major d'estiu. La publicació ha tingut molt bona acollida i la colla ja està rebent peticions fins i tot de fora de la ciutat de grups interessats en prendre-hi part. La colla ha anunciat la data amb tanta antelació precisament per donar temps als grups que vulguin participar a dissenyar la seva pròpia Andròmina. Això ha dit el membre de la Colla Morada, Adrià Espinosa.
4: L'any passat, com era la primera edició, diguéssim, ja s'havia fet en un altre format, però era la primera edició que es feia al carrer Portugal, també a Plaça d'Artesania, I no esperàvem que tingués tant d'èxit, perquè es van apuntar alguns carretons, però a més hi havia moltíssima gent veient-ho, i llavors vam dir, ostres, ja ens va dir molta gent que l'any vinent volien fer-se un carretó i baixar, i vam dir, ostres, doncs això ho hem de programar millor, i ho hem tret amb més antelació perquè la gent també tingui temps de fer-se la seva andròmina.
2: La baixada d'Andròmina es tindrà lloc, com dèiem, el dilluns 10 d'agost a les 7 de la tarda al carrer Portugal, al casc antic de Mollet. La inscripció és de només 5 euros i ha establertes dues categories, la infantil i l'adulta. Hi haurà premis per ambdues categories i també un premi especial a l'originalitat. Les bases de la prova les podeu trobar a les xarxes socials de la Colla Morada, a Facebook, X i Instagram.
1: Mollet al dia, els esports.
2: En esports comentem que el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense ha acabat la temporada amb una victòria. Els locals han disputat aquest cap de setmana un derbi vallesà contra el Vilanova del Vallès, on s'han imposat per 0-1 i han sumat 3 punts que els han mantingut en la segona posició de la classificació. Amb un total de 62 punts, els molletans han igualat el líder, però hauran de jugar els partits descents per pujar de categoria a primera. Albert Cámara, entrenador de l'equip, ha fet una valoració molt positiva de la temporada, afirmant que l'objectiu a l'inici era quedar entre els 5 primers classificats.
5: Home, jo crec que poder lluitar fins al final per l'ascens directe i a la final classificat al playoff fa quasi 5 o 6 setmanes, crec que és una nota excel·lent. La veritat és que la temporada sí que s'havia plantejat estar entre els 5 primers, però crec que ha sigut una pena al final per un punt no assolir l'ascens directe. Crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt i ara enfrontarem amb molta il·lusió un playoff.
2: Després d'aquesta temporada, la Mollietense centrarà tots els esforços en els partits de play-off, els quals jugaran contra el Martorelles. El rival arriba als partits d'ascens en la cinquena posició amb 47 punts i en les dues voltes els molletans s'han imposat al rival, primer amb una victòria 2-2 en camp contrari i després a casa repetint resultat. Tot i aquests partits previs, els de Mollet no es confien, ja que el Martorelles és un equip que ja té experiència en els partits de play-off. Tanmateix, i posant el focus en els locals, Albert Camara ha afirmat que afronten els partits amb una bona dinàmica.
5: És una competició ara totalment diferent. En una lliga tens, pots equivocar-te i tens marge de maniobra. En un play-off a dos partits és complicat. És complicat el poder tenir qualsevol error. Els partits d'abans no compten i, bueno, sí que ho enfrontem amb molt bona dinàmica perquè venim de guanyar els dos últims partits i d'una manera clara, però bueno, la incògnita aquesta de veure com ho enfrontem. És un equip que l'altre dia ho consultava i només hi ha quatre jugadors que hagin fet algun play-off i les experiències són importants. Martorelles ve de l'any passat de fer play-off, o sigui que, bueno, serà una eliminatòria, crec que molt competida i esperem que la puguem portar al nostre terreny.
2: D'aquesta manera, el primer equip masculí de la Mollietense afronta els partits d'ascens que es disputaran els pròxims caps de setmana. Unes jornades intenses en què els locals lluitaran per jugar la temporada vinent a Primera Catalana. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Hermandad de Nossa Galiza de Mollet celebrarà aquest cap de setmana la 45a edició de la Festa de les Nacionalitats i de les Comunitats Autònomes. Enguany, la celebració fa un pas més en la seva trajectòria i amplia el seu abast amb la incorporació per primera vegada de representacions culturals de fora de l'Estat espanyol. Aquesta setmana han començat els treballs de tractament als plataners d'ombra de la zona de Can Borrell. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que el producte utilitzat no comporta cap risc per la ciutadania ni tampoc pels animals domèstics. I el Centre Cívic de Can Borrell acollirà aquest dijous una xerrada informativa sobre la creació d'una comunitat energètica local. L'iniciativa contempla compartir els excedents d'energia fotovoltaica provenients dels equipaments municipals. En esports, el primer equip de la Unió Esportiva Mollietense jugarà els partits de play-off per pujar a Primera Catalana. Els locals s'enfrontaran al Martorelles, un equip al qual s'han imposat en els dos partits de la Lliga. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
6: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
5: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.

0: That was a David Bowie song.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicant-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora ha favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li és deu de rifa a algú, és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i, per postres, ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats.

0: i tot l'aigua viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar,
3: a la parada de l'Estoshop no podeu faltar.
2: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola a tothom.
5: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
4: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balma, just al costat de l'Institut Aigua Viva, de 9:30 a 12:30.
6: Voleu conèixer els nostres productes?
4: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
5: Tindrem clauers, penjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
6: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
4: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
7: Us hi esperem!

la ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: molt bona tarda i sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de la Molleta Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, el seu regidor i portaveu, Sergi Suárez. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, doncs, comentarem aquests temes més rellevants de la ciutat, també del vostre partit, i precisament comencem parlant doncs, d'un acte que fèieu la setmana passada, una trobada pensada pels joves que fèieu just el divendres. Sergi, què ens pots comentar d'aquesta trobada? Quins són els temes principals que et van traslladar als joves?
1: Doncs sí, vam fer la trobada, finalment, a Mollet, amb joves. Era la primera de moltes que farem més sectoritzades, per dir-ho d'alguna manera, no? En diferents àmbits on per nosaltres són prioritaris i que volem parlar directament amb ells, amb tota aquesta gent. Vam començar amb els joves aquest divendres i la veritat que fem una valoració molt positiva, va ser llarga, vam estar més de 3 hores parlant amb un cafè d'una manera més distesa dels principals problemes. Alguns doncs, eren joves representants d'alguna entitat o també doncs, joves a títol individual, que ho van veure per les xarxes socials i es van voler acostar, i principalment van parlar dels temes que ja ens temien, no? Ja ens temíem i que afecten més als joves i que més els preocupen, com pot ser en primer lloc l'habitatge, no? La falta d'habitatge dels joves, i sobretot també el més important, que és el difícil accés que existeix, malgrat tenir feina, malgrat tenir estudis, ara mateix l'accés a un habitatge doncs està impossible per tothom, per joves també especialment. Va ser un tema que va sortir molt. Un altre tema també és la falta d'oci juvenil i d'equipaments juvenils a la ciutat, i per tant aquest també és un tema que reiterem durant molts anys que no es soluciona, i la falta d'oferta, no? Moltes vegades d'oci, o també doncs, que no arriba a tothom, perquè és veritat que Mollet es fa activitat per la joventut, però potser cometem l'error, no? De no comunicar-ho suficientment bé perquè arribi a molta gent. També un altre tema que va sortir, va ser la salut mental, no? I és un tema que afecta també a molts joves. És la principal causa de mort no natural entre la joventut, no? Els problemes derivats de la salut mental, i creiem que aquí doncs, també hi ha un ventall d'oportunitats i de propostes per desenvolupar i per fer, malgrat que la salut mental i la salut en general no és una competència municipal. Creiem que amb els nostres recursos i amb les nostres competències podem fer molt, com a mínim molt més del que fem ara. I també doncs, altres temes, feminisme, polítiques de LGTBI, també van sortir, els recurrents, no, de la via pública, en fi, també doncs, van poder parlar de moltes coses, però per destacar, no, els que afecten més al joventut i que més els preocupava i que més estona vam estar parlant, doncs aquests equipaments i oci juvenil,

0: habitatge i salut mental. També doncs, fomentar la cultura, les associacions juvenils, tots aquests temes també van sortir. Però em vull quedar amb aquests. I ara el que cal és el més important, no? A continuar treballant en aquests àmbits i elaborar en el futur doncs, un programa electoral doncs, que reculli doncs, aquestes peticions que ens han fet, amb propostes concretes, altres més, més genèriques, però en tot cas escoltar molt a la ciutadania, a les entitats, per tal d'acostar-nos doncs, a la gent i que en el futur, si ens toca governar, com volem fer a partir de l'any que ve, doncs poder desenvolupar totalment o parcialment, o de manera que considerem doncs, totes aquestes, o la immensa majoria, les que siguin, doncs, que ens facin.
1: Mm-hmm. Comentes, doncs, per tant, que va ser una trobada llarga en la qual s'hi van tractar molts temes. No sé també si això va evidenciar que potser els joves també necessiten aquests espais en els quals doncs, a poder parlar amb polítics, amb representants i doncs, a exposar les seves idees, opinions.
0: Sí, sobretot la joventut moltes vegades caiem en el dogma, no? En l'estigmatització de que no s'informen, de que no els interessa res, doncs que estan fora de la política o directament doncs que tots els joves són fatxes. I això és un error. És un error perquè el que necessiten els joves és bàsicament ser escoltats principalment, però també doncs, que les seves demandes i reivindicacions es vegin reflectides. No? Jo crec que moltes vegades el problema, almenys parlo de la política municipal, després hi ha qüestions nacionals que aquí s'escapen, però el que els joves necessiten és que allò que els identifica amb la ciutat i allò que fan el dia a dia, com és l'accés a l'habitatge, la seva salut mental, poder quedar amb els seus amics en espais segurs, en espais amplis, en espais on es faci activitat més enllà del que ja fan normalment les entitats culturals, esportives, socials, etc. El que necessiten és veure fets, no? Veure fets i també doncs, que una comunicació política dirigida als joves ha de ser diferent a l'actual, no? És a dir, arribar als joves per explicar doncs, totes les activitats que es fan, potser un díptic en paper no és tan útil com fer-ho a TikTok o com fer-ho a les xarxes socials i per tant aquí també les administracions potser han de fer coses noves i diferents, no? I en aquest sentit és el que vam veure, no? Que moltes vegades no es veuen reflectits, jo m'incloc perquè encara soc jove i per tant no tant com molta de la gent que va venir, però en tot cas, moltes vegades el que necessitem són maneres de fer que s'adequin a l'actualitat i a les noves maneres de comunicar i de fer. No? Moltes gent ens diu, no, és que jo sé que es fan coses a Mollet, però no me n'entero, perquè, bueno, a l'Instagram el vaig mirant, però quan potser ja ha passat, ja m'he enterat quan ja ha passat, no? Bueno, però potser hem de pensar, no és fàcil, no és fàcil, res és fàcil, però potser hem de pensar doncs, aquestes noves maneres. No? I per tant, com hem fet amb els joves, doncs, continuarem fent amb d'altres col·lectius, amb necessitats específiques o algunes coincidents amb el jovent, i d'això es tracta, no? Sobretot d'escoltar i de sentir-se escoltats. I molts d'ells doncs, no s'havien sentit escoltats abans per ningú, i per tant doncs, això és satisfactori, no? Que pugui venir a explicar-te el seu problema o la seva proposta, tu recollir-la, per mi és el que sempre ho dic, el que més m'agrada de la política municipal i el que continuaré fent sempre, almenys que sigui regidor, sigui molt o sigui poc.
1: Mm-hmm. Doncs queda comentada aquesta trobada i parlem d'altres temes, i és que hem vist a través de les vostres xarxes socials que recentment heu penjat un nou vídeo doncs, denunciant el que és l'estat dels carrers aquí a la ciutat. Sergi, comentem aquesta nova reivindicació, no? Doncs sí. que heu fet.
0: Sí, com sempre, la via pública és el principal, sempre ho hem dit, ho continuarem dient i no ens cansarem de dir-ho. L'estat i el manteniment de la via pública és el primer problema de la ciutat i també doncs, un dels que més preocupen a la ciutadania, i creiem doncs, que no es dona solució i que quan es dona solució doncs, és parcial, i ho volíem demostrar perquè els fets estan allà i allà es va poder veure, ho va poder veure tothom, com des del govern municipal se'ns ven que es fan actuacions, però moltes vegades aquestes actuacions a la via pública, en concret en un element que falla molt des de fa molts anys, com és l'asfaltatge als carrers, doncs es fa parcialment, no? I volíem posar tres exemples en aquell vídeo, a la Rambla Pompeu Fabra, que a banda ja pateix el problema del forat que farà ara un any que està tallada i que ara se'ns diu que a l'estiu s'obrirà, però en fi, es va fer un pegat en un pas a zebra, però és que el de davant, just el mateix pas a zebra passada la Rambla, és que estava en un estat lamentable. És a dir, es va passar per un lloc, però davant, just davant, l'estat és lamentable. O com, nosaltres el que ens preguntàvem és com pot passar això? És a dir, això a què correspon? A que no ho van preveure o a que van anar allà per apagar una demanda concreta d'un veí per fer-lo callar, però a la resta no? En fi, creiem que en via pública el que cal és planificació, i se'ns diu que es fa, però, malgrat hi ha, en teoria, una planificació feta, primer, no es compleix, i segon, és incomplerta. No és incomplerta en la pràctica, perquè és que hi ha exemples, més exemples, Carrer Gallecs, no? Jaume I, o Avinguda Badalona, no? En el seu últim tram, abans d'agafar la incorporació a Barcelona, o anar cap a Sant Fost. És a dir, és que hi ha pagats fets i davant l'estat és lamentable, no? I hi ha forats, i això no pot ser, això és una presa de pèl, i per tant el que demanem al govern és que es deixi de titulars. Sabem que els últims mesos van molt desbordats perquè hi ha moltes demandes de molta ciutadania i moltes crítiques. Mollet opina fa molts mesos, no?, que transmet part d'aquesta inquietud de la ciutadania pel que fa a la via pública, però també d'altres veïns de manera particular que també es queixen, i creiem que això és fruit de la improvisació, fruit del descontrol que pràcticament tota la ciutat té problemes, o en les voreres o en els asfaltatges, i això el que causa, doncs, és enfado a molta ciutadania que veu, doncs, que es fan pagats i que no solucionen els problemes. I hem vist també, com, per exemple, i vull dir-ho també, Avinguda Teixidores fa 2 anys que es va asfaltar, i ja fa uns mesos va sortir el primer forat, es va tapar perquè van fer la demanda, es va tapar, però és que ahir vaig passar i ja tornava a estar descobert, i ara no només hi ha un, sinó que hi ha 2 forats a l'Avinguda Teixidores. I aquest carrer es va asfaltar fa 2 anys i va tenir un cost de més de 200.000 euros. Això no és acceptable. O no es fan bé els projectes, cosa que és molt greu, o no es supervisa, i per tant aquí calen moltes explicacions. I segur és que estem convençuts que en el futur, en alguna de les obres que s'han fet d'asfaltatge, sortirà, perquè és que dubtem molt de l'execució d'aquestes obres, del control, de la supervisió que ha de tenir, i estem parlant de diners públics, impostos que paguem tots els molletans i molletanes, i que han de servir per millorar la ciutat. I en aquest sentit, i m'he allargat perquè és important, la via pública no es veu. Es veuen pagats i titulars buits, i ho volíem denunciar.
1: Doncs queda comentat també aquest punt. Ens queden encara un parell de minuts, així que comentem temes una mica més culturals. Aquesta setmana, de fet, tot just s'acabava ahir aquesta programació, doncs, del Per Molts Anys, una nova edició, doncs, de tota una setmana amb activitats pensades exclusivament per a la gent gran. Sabem, doncs, que no t'has perdut ni un espectacle de playback, Sergi. Què t'ha semblat aquesta setmana?
0: Molt bé. No m'he perdut cap espectacle. De fet, no m'he perdut cap. Sempre que, evidentment, puc, sempre hi vaig. Ahir va ser l'últim. I la veritat que el nivell cada vegada és més alt, molta participació, molta gent nova que vol participar d'aquests espectacles, també del teatre, que també vaig poder gaudir d'una magnífica interpretació que vam fer el dimecres al Mercat Vell. Nosaltres creiem que el Per Molts Anys és una molt bona iniciativa, que fa molts anys que es fa, que entra dins de les pròpies demandes que fa la gent gran, amb les polítiques d'envelliment actiu que es fan a la ciutat, i estem molt contents. Tenim idees i propostes, no?, que ja anirem explicant, d'encara millorar encara més, doncs, aquesta setmana i d'altres activitats, perquè la gent gran, igual que parlàvem abans del jovent, doncs la gent gran també té demandes específiques que cal, doncs, posar damunt la taula. L'envelliment actiu és un d'ells, no?, i sentir-se acompanyats i poder fer activitats i tot això, i per tant nosaltres sempre hi serem al seu costat, com hem estat per molts anys en totes les altres activitats que es fan, i per tant balanç molt positiu d'aquesta setmana, i esperant, doncs, els següents playbacks, que ja són el Nadal i el Prenadal, perquè la veritat que el nivell és molt i molt gran, i animar tothom que hi vulgui, doncs, a participar, a veure-ho, perquè és una manera, no?, també de col·laborar en una entitat de la ciutat, i la veritat que fa molt goig veure com s'ho curren molt al llarg de tots aquests mesos de preparació.
1: I també aprofitem que ens quedarà encara, doncs, 30 segons per comentar el Molletes Fira, que també sabem, doncs, que t'hi has passat aquest cap de setmana.
0: Sí, la 13a edició. El Molletes Fira és una altra de les potes que cal reivindicar i donar total suport, com és el comerç local. En parlem molt, en parlo molt del comerç local, perquè és una també de les meves prioritats, i la veritat que vaig passar per tots els comerços, a pràctica totalitat, i la veritat que donar suport, recolzar, doncs, estar al seu costat, també és molt important, perquè construeixen la ciutat, generen riquesa, generen ocupació, generen un una ciutat activa, no? Una ciutat doncs, que no sigui dormitori, que és el que volem evitar, i la veritat que molt contents de les activitats també que s'han fet, de les entitats també que hi han participat, i la veritat que és una altra iniciativa que recolzem, que estem totalment a favor i que el que cal és arribar encara a més comerços que potser doncs, no s'hi posen o no els hi compensa o pensen ja a mi ja em va bé, doncs bueno, promocionar-los, no? També és molt important en aquesta jornada on centenars, per no dir milers de persones surten al carrer, i per tant doncs, només cal que encara millorar esdeveniments com el Mollet es Fira, en el qual doncs, hi donem tot el suport i gràcies a tothom que hi ha participat i a l'organització per haver-ho fet.
1: Doncs amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Sergi, que ens acompanyés una setmana més i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

és negra nit, enmig de l'oceà Índic. El vaixell de reparacions Kamchatka navega completament aïllat de la resta de la flota. De sobte, el pont de comandament entra en pànic. Alerten de l'avistament de torpedes japonesos a la zona. Ràpidament, el vaixell comença a disparar els seus canons pesats, il·luminant l'horitzó. El que no saben, però, és que realment no n'hi ha cap. Estan disparant al no-res. Els projectils, doncs, es perden enmig de la foscor i l'aigua. A bord, l'ambient és de terror absolut. I s'envia un missatge urgent per ràdio a l'almirallat, on s'explica que estan sent atacats per torpedes per tots costats i que necessiten ajuda immediata. Però no reben resposta. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la pitjor operació naval de la història. Una odissea de 7 mesos d'errors i desastres consecutius que han estat tots documentats. Avui parlem del vaixell Kamchatka i la segona esquadra del Pacífic.

0: És febrer de 1904 i Rússia i el Japó estan en guerra. La marina russa, però, té un problema geogràfic. La seva flota principal és a la zona del Bàltic, a uns 30.000 quilòmetres de totes les operacions. El tsar Nicolau II pren una decisió desesperada: crear la segona esquadra del Pacífic i enviar-la fins al Japó. Però, és clar, la flota, en ser improvisada, no és una unitat de combat cohesionada, sinó una barreja desesperada de vaixells. N'hi ha alguns de moderns, sí, però la majoria són cuirassats amb els motors en mal estat, coberts d'òxid i d'algues, que haurien d'haver estat retirats del servei feia molts anys. Pel que fa a la tripulació, és encara pitjor. Són reclutes forçosos, molts dels quals ni tan sols havien vist el mar abans de formar part de l'exèrcit. Penseu que Rússia és un país molt gran que té la majoria de les seves parts molt lluny de la costa. Aquesta era la gent que havia d'operar maquinària complexa en unes condicions molt deteriorades i en una situació de pressió extrema. Com a suport logístic d'aquest grup tan estrany, s'assigna el Kamchatka, un vaixell de transport de carbó i taller d'emergència. És a dir, servia per reparar tots els barcos de la flota i alhora per transportar el combustible, juntament amb altres vaixells, que aquests necessitaran durant la missió. El que sembla que ningú es va preguntar en aquell moment a Sant Petersburg és com podia un grup de vaixells tan dispars, navegant a velocitats tan diferents i amb mariners tan inexperts, sobreviure a un viatge que els obligaria a fer escala en ports hostils, travessar canals estratègics i, finalment, enfrontar-se a una de les marines més modernes i disciplinades del planeta, la flota imperial japonesa. I és que aquesta expedició ja havia nascut sentenciada. La flota surt de Libau l'octubre del 1904. El primer obstacle que hauran de travessar és el Mar del Nord. Rozhensky, l'almirall en cap, té molta por i està convençut que Japó ha enviat torpediners, vaixells portadors de torpedes, a mig món de distància per caçar-los. És així quan una nit, entre la boira, a la zona del banc Dogger, la flota russa detecta unes llums. Realment són pesquers britànics, però pensen que són torpediners japonesos i obren foc durant 20 minuts. I no només això, sinó que entre els pesquers hi ha vaixells de suport aliats. Els vaixells de suport, tot i algunes excepcions com el Kamchatka, no estaven pensats per disparar, sinó per ajudar els que sí que ho feien. Per exemple, alguns eren carponers, és a dir, portaven el combustible per la missió. D'altres servien de taller, altres eren vaixells d'hospital i els altres de reconeixement, és a dir, anaven avançats a la resta de la flota per poder veure quins possibles perills es podien trobar. És a dir, que disparant els vaixells de suport s'estaven literalment disparant a ells mateixos. I enmig de tot aquest desastre, el Kamchatka es va distingir per la seva punteria, disparant centenars de projectils a vaixells civils suecs, alemanys i francesos que només passaven per allà, convençuts que tots eren en realitat torpediners encoberts. El resultat de tot aquest foc creuat és devastador. Pesquers enfonsats, mariners morts i l'endemà una crisi diplomàtica de proporcions històriques. Quan els nostres protagonistes arriben a les costes espanyoles, concretament a Vigo, es troben amb una notícia que els gela la sang. El Regne Unit, la potència naval més gran del món, els ha declarat l'estat d'alerta. Ara, la flota britànica els comença a perseguir per tot l'Atlàntic, preparada per enfonsar-los com a represàlia. En aquest moment, Rússia es troba a un pas de declarar la guerra a l'Imperi Britànic, cosa que hauria significat la fi total. Una guerra a gran escala, pràcticament a nivell mundial. Finalment, es va haver d'intervenir a través d'una comissió internacional d'investigació a París. Rússia, humiliada, va haver de demanar disculpes als oficials i pagar indemnitzacions milionàries per un atac que, en la pràctica, no havia estat més que un error col·lectiu. Un cop resolta la crisi diplomàtica, la flota continuarà el seu viatge resseguint un tram de la costa africana per després anar cap a l'oceà Índic. Quan la flota arriba a Tànger per repostar, el Kamchatka, com no, es queda encallat en una operació de subministrament de carbó mal executada. La tripulació està exhausta i desmoralitzada. I, de fet, el vaixell comença a ser, d'alguna manera, com rebutjat dins la pròpia flota. Ningú vol estar a prop seu perquè tothom tem ser la seva pròxima víctima. A causa del carbó de mala qualitat i la manca de manteniment, els vaixells avancen molt més lent del que estava previst i el viatge dura mesos. Tan lent avancen que els tripulants comencen a morir per malalties tropicals. El tifus i l'escorbut fan una carnisseria en uns mariners que, recordem, mai havien hagut d'enfrontar-se a aquest tipus de climes. Els tripulants comencen a perdre el cap i, és clar, en durar més el viatge, els subministraments es comencen a acabar. La tripulació es baralla per racions d'aigua dolça, que s'han convertit en un bé preuat. Com imaginareu, la brutícia és també absoluta. Les rates han envaït les bodegues i la falta d'higiene converteix els vaixells en focs d'infecció. I això és a portes a dins, però de portes en fora la cosa no millora gens. En aquesta època, la telegrafia sense fils era una tecnologia nova i experimental. Doncs bé, el Kamchatka l'utilitzava constantment per enviar missatges que deixaven estupefacte a tota la marina russa. Degut a, literalment, als deliris i al·lucinacions de la tripulació, un dia notificaven que havien estat atacats per torpediners enmig de l'oceà obert. L'endemà demanaven ajuda urgent perquè creien veure una flota japonesa completa a l'horitzó. La resta de la flota, ja acostumada a les al·lucinacions dels seus companys, va començar a ignorar els seus avisos. I mentre les males olors, la fam, la desesperació i les malalties inunden la coberta, els oficials, per mantenir uns aires de dignitat imperial, segueixen organitzant sopars formals mentre el vaixell s'enfonsa en la misèria. És a dir, dins la flota trobem una espècie de societat similar a la que hi havia just abans de la Revolució Francesa, per exemple. Oficials amb uniformes elegants i nets servint vi en cristalleries, mentre a pocs metres els mariners morien de malaltia en un vaixell que no sabien ni on era. L'absurd arriba al punt que per falta de subministraments la flota ha de pescar peix en llocs on no n'hi ha i robar carbó de vaixells civils que es van trobant pel camí. En aquest punt del viatge, la segona esquadra del Pacífic ja era pràcticament un grup de supervivents enmig de l'oceà. No obstant, però, aquest viatge tan lamentable ja ha passat pel canal de Suez i ara naveguen per l'oceà Índic. El maig de 1905, després de 7 mesos, la flota arriba a l'estret de Tsushima, davant del Japó. Estan esgotats, malalts i els seus vaixells són un desastre. L'almirall japonès Togo els espera. I comença la batalla. Una batalla que dura menys d'un dia. Les tropes russes són completament esborrades del mapa. El Kamchatka, com no, fidel al seu estil, va ser un dels primers en caure. Es diu que pels mariners va ser gairebé un alleujament, perquè per fi, després de mig any d'un viatge catastròfic, s'havia acabat la seva odissea. I aquesta és la història del vaixell Kamchatka, la segona esquadra del Pacífic i la pitjor operació naval de tots els temps. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Sons d'òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Ivan Usonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí, podem dir.
1: Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
0: Oh. Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
1: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
1: Absolutament.
0: És que...
1: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no,
1: li
0: però no té...
1: Mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
1: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: Bueno,
2: el problema
0: millor.
2: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també l'anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, clar. Mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira,
0: és,
2: jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi,
2: avui,
0: estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat
2: per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott... protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la segona, la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no hem començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel, no sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots,
0: no.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està
0: sí.
1: fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula... que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que és el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.

0: Correcte. Perquè jo crec que ja, o sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de la Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
1: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
0: Què ha passat? Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
1: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
0: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
1: Ja, perquè, ja, però no sé.
0: Perquè, clar... Voldemort, perdó per l'espoiler, però qui no l'hagi vist la Casa de Papel, però Voldemort des de la segona temporada de la Casa de Papel.
1: Sí.
0: Des de la segona, es van fer 5.
1: Sí, sí, sí. Vale, ja.
0: Després es va fer una prequela.
1: Ja, ja, para.
0: És que, clar, és que...
1: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
0: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
1: Sí.
0: Ens agrada.
1: He de dir també que... És a dir, he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, vaja, 57 premis. What unites people? Armies? Flags, stories, we're in the great game now, and the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides. I shall wear no crowns and win no glory. Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un programa, Judit.
1: 57 i 59.
2: Llavors,
1: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Llavors, com ho fem?
1: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
1: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sensació... Bueno,
0: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
1: Epa!
2: Com a millor sèrie.
1: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
0: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
1: Trons? No, bueno...
2: També us aviso jo. Per mi...
1: La sèrie.
2: A nivell narratiu i...
1: Quantes temporades té?
2: Moltes, tu, 8 en deu tenir.
0: 8 temporades.
1: Mare meva.
2: Però...
0: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds amb...
0: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis a mi,
2: Només a mi?
0: Sí, sí.
1: Pues llavors...
2: I els altres premis, manteneu o no?
0: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
1: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha més premis al món.
1: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, no hi ha de tenir molts més.
1: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
1: Mira, veus, per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
1: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
2: Sí,
1: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
0: Cheers.
1: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio
3: donen consells psicòlegs, psicològics.
0: Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
3: Tu l'has vista?
0: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
3: Això és la sèrie?
0: Bueno, això és una... això és la feina de Fraser a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Fraser, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
3: I van fer un remake de 2 temporades al 2023
0: lamentable.
3: I 2024.
0: Sí. Lamentable, sí. Sí.
3: Desenvolupa.
0: Fraser era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era, més que el propi Fraser Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Fraser, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Fraser perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Fraser d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Fraser no és Fraser, perquè quan el poses sol no té gràcia.
3: Hòstia, molt bé. Molt, no.
0: Molt divertida, Fraser, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
3: Ah, no sé.
0: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
3: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai havia l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és vital que no els he vist, no els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: bueno, clar, doncs
1: és llarga, però una sèrie, a més comparada amb les sèries actuals, no té... és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. La Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una de les
0: dit.
1: Coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per
0: Perdó.
1: Tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mínima.
2: I jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arriben a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo
0: dir,
2: jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such one. Most
4: I
3: of them are wretched
4: so.
3: Bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but they had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny.
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Doncs pues escolta, te pots creure que no és una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele.
0: A veure
1: què
0: en surt.
1: A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, eh? És una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la sella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno...
1: Dóna aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. Lo que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great!
4: Let's fuck our guns! Hey, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
7: You know, to me, you look to be Dr. Faggot.
8: Hey!
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
9: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
9: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
9: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que van.
1: Sí, correcte. Sí.
9: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí.
9: És bàsicament per aquest...
1: Per el volum, sí. Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
9: Llavors, jo crec que... No, sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
9: Dipositats en
1: això. Això t'anava a dir. El nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
9: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: the AR.
1: It's not flatlined. It's 5V fib.
2: Clear.
3: Hey, dare you treat your child like this?
4: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
5: I can always count on you.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de l'ala oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la cita.
7: La dada, ves.
6: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional, comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per veure.
6: Sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara, ah, sí. ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades!
7: Sí, clar.
6: Jubileu, encara no he acabat,
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva. És com
8: no pots assumir-lo.
7: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
8: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
8: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
8: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
8: Mira. Doncs jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
8: Perdó, és que, el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
7: Aquí, a l'Això van sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, doncs ho continuarem fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Però sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
7: Sí, no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
14: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
14: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
17: If you and Shiv were to bust up.
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, 19, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga.
6: Perfecte. Les següents, que també, en aquest cas, pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
18: June, how was Boca?
19: Wonderful. I don't go down enough.
20: It's not what I heard.
0: About what?
2: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
15: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
18: You believe that was a piranha? Come on.
19: That woman is not your aunt.
0: Livia, I warned you. Stop this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
18: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours... She's got the giggles.
6: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo en família. I la que no surt?
8: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i... A la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
6: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
8: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
6: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues res, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
6: sí. A veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
8: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, sí, però... Clar, és que aquí també diu... Bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar.
8: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
8: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor. Doncs
6: yeah.
8: De premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
7: Vaja.
8: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
6: Sí.
8: Molt bé, molt acertada, de fet.
6: Sí, i sobretot al dia. Sí, sí.
8: Quin dia?
6: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
8: Hosti, com hem d'omplir, eh?
6: N'hem d'omplir 2 minuts.
8: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
6: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
6: No.
7: Home,
6: que no arribo.
7: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney
6: no.
7: Plus.
6: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
6: The Crown,
7: és veritat, sí.
6: Sí.
8: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
8: El Cuento de la Criada sí, ara es pot veure a Netflix,
6: sí.
8: Per cert. Des de fa relativament
7: sí.
8: Poc.
7: Que
8: sí.
7: Seria d'HBO, eh?
6: Sí.
8: Ara m'ha vingut al cap.
7: Aquesta també té molts premis, no?
8: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
6: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
6: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Dunidop,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: És el següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu. Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és que és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No, al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina, i quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar... com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la... geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012 l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna, déu-n'hi-do, i si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat al tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle. No, oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso a les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i, per tant, tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Vale, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs. Que, com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'alguna frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és del segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., va? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol, que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se d'aquest regne, es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord, que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant

0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, hi ha, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot poder buscar per Google.

0: Google Images, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic." No? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la Xina, de Xina, història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Vale? Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per a la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
1: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam. Mostassa molta i pebres per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? com a la cara, funciona. No? Li tires?
0: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà hi també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havien passat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic, anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, que sabien, no?, si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no?, els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que diguis, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia.
0: Molt interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan, que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, d'acord? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debat, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025, que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyarà en les primeres cançons. En Sean Randall Wolf Hauser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat des del segell discogràfic Stony Creek Records, sobretot amb les seves realitzacions. Note to Self, pel segell Magnolia, es va editar el 11 de novembre 2022, l'edició de luxe el 2025, en cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel.

cançons que ens acompanyaran avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta doncs, que des d'ençà, ara fa un any, tenim més de 6.000 cançons per escoltar i, òbviament, no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest Cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia No to Self, i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley. Aquest disc que ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

canten de l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025. Un disc que, a més, va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai. Randy Houser i Carter Faith, la segona amb aquest disc Sherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Sherry Valley.

excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que conec des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculat

excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa amb Freddie Ferson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975, Before the Next Street of Falls, amb aquesta versió de l'anterior àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP amb 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper Sixteens, va publicar també un disc, The Outlaw Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gorley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per al dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

sí, la part final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tone Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 2017-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: voltes i cap.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cants.

0: funny.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me, we're the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
7: ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació